0: formació i el control de la població van ser depurades de manera dràstica, radical. Això es fa també en el cas de la Guàrdia Civil.
1: Hem escoltat l'historiador Pau Casanella Espanyalbé, amb qui hem recorregut diversos espais vinculats amb la repressió franquista a Barcelona. Un d'aquests indrets és l'antiga Jefatura Superior del Cuerpo General de Policía, un altre cos policial franquista que, entre les seves funcions, hi havia la d'investigar la ciutadania per assegurar-se que no hi hagués activitat contrària a la dictadura. D'aquest cos policial en depenia el que es coneixia com la Brigada Politico-Social.
0: Era el cos de la policia destinat a indagar, a espiar, a recollir informacions de confidents, de col·laboradors, sobre gent que pogués tenir algun tipus d'activitat política o social que també fos considerada perniciosa pel règim.
1: La feina de la Brigada Politico-Social no depenia només dels agents que en formaven part. La dictadura va teixir una xarxa social que s'encarregava de delatar. Qualsevol veí podia denunciar al règim les activitats sospitoses d'alguna persona i posar-la al focus de la investigació criminal. Durant el franquisme, qualsevol activitat política va passar a la clandestinitat, al secretisme. La policia es dedicava a fitxar gent sospitosa d'actuar contra els interessos del règim i mantenir-les controlades, i si calia, detenir-les. Això suscita una pregunta a la Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat.
2: Què li passava a algú quan l'enxampava la policia?
0: Amb totes aquestes fitxes, amb totes aquestes informacions i amb les notes informatives que s'anaven elaborant periòdicament, és quan es practiquen les operacions policials, les detencions i també, en alguns casos, les tortures. Es donaven casos, per exemple, d'aplicació d'electrodes, de descàrregues elèctriques sobre el cos de la persona detinguda. Això, al llarg dels anys, va anar desapareixent, cosa que no vol dir que desaparegués la tortura física. Però la tortura física que s'intentava fer cada cop, sobretot a partir dels anys 60, de manera que no deixés marques visibles en el cos, s'hi afegia tot allò que s'anomena la tortura psicològica. Amenaces, per exemple, d'afusellament, el fet de col·locar una pistola allà i fer veure que la dispara sobre el detingut, la privació del son, el fet de fer-te estar dempeus sense poder-te moure durant hores i a vegades dies seguit.
1: Un dels indrets on es practicaven aquestes tortures era la Jefatura Superior de Policia de Via Laietana, a Barcelona. Però no gaire lluny d'allà, hi ha un altre indret on també s'hi detenien i torturaven persones, la caserna de la Guàrdia Civil al carrer Sant Pau de Barcelona. Si bé el Cuerpo General de Policía actuava principalment a les grans ciutats, la Guàrdia Civil va ser el principal òrgan repressor del franquisme a les zones rurals.
0: Tenia un component de cos molt polititzat durant el franquisme. Entre altres qüestions, perquè el servei d'informació de la Guàrdia Civil, que seria, per entendre's, l'equivalent a la politico-social a dins del cos general de policia, amb unes funcions molt semblants, en documentació d'aquest servei d'informació ens trobem que diuen que tenen ordres per tenir informes personals, i no només amb informació política, sinó també amb informació de la vida personal, de si aquesta persona anava a missa o no, de si blasfemava al bar quan s'anava a prendre una canya després de la feina o el dissabte al matí, etc. No? Per tant, una informació molt completa sobre tota la població de cada demarcació de la Guàrdia Civil. I això implicava no només els que pertanyien de manera exclusiva al servei d'informació de la Guàrdia Civil, sinó que per recollir totes aquestes informacions, tots els agents de la Guàrdia Civil havien de participar-hi. Per tant, tots ells, qualsevol Guàrdia Civil, tenia funcions de policia política.
3: Aquelles famílies associades al bàndol republicà van ser objecte de discriminació, vigilància i repressió. Molts dels seus membres van ser empresonats, executats o es van veure obligats a viure a l'exili. Escoltem, doncs, el patiment i la inestabilitat d'una d'aquestes famílies.
4: Abran la puerta, la Guàrdia Civil.
5: A las buenas de Dios, señoritas. Señora, con Dios.
6: Buenas noches, sargento. ¿En qué les podemos ayudar? ¿Qué nos ha pillado en medio de la cena?
5: Muy tarde me parece para que tres mujeres solas cenen sopa. Y mucha sopa veo yo para tres pajaritos. Esperaban a alguien. ¿Y estas niñas? ¿Se les ha comido la lengua al gato?
6: Saluda al sargento, nenes.
4: Buenas noches, sargento.
7: Buenas noches, sargento.
5: Las lleva muy bien educaditas, ¿verdad?
6: Hago lo que puedo, sargento.
5: Hace muy bien, muy bien. ¿Saben por qué he venido?
6: Disculpe mis modales, sargento. Quiero un plato de sopa y una copa de vino. Siéntese, que hace frío. ¿Y los hombres quieren sentarse también? ¿Sus hombres?
5: Muy amable, señora. Mis hombres no se sientan en mi presencia. Pero yo no me voy a negar a una copa de vino con esta sopa que huele que alimenta. Gracias.
6: De nada. Faltaría más. Siéntese. María, Joana, servid al sargento. Las niñas hacen una escudella como mi difunta madre. Dios la tenga en su gloria, ¿eh?
5: La verdad es que huele muy bien. Y ya que han cocinado para un regimiento, estará bien que un sargento coma en esta mesa. Gracias, niña. Tiene unas hijas muy guapas y muy espabiladas. Se nota. Deliciosa, niñas. Son guapas, cocinan bien, pero no son muy educadas. Cuando un hombre celebra un guiso, se le da las gracias. Más si es un invitado. ¿No creéis, niñas?
4: Gracias, sargento.
7: Gracias.
5: ¿Gracias?
7: Sargento, gracias, sargento.
5: Así me gusta. Qué bien huele esta sopa al fuego. Madre mía. Y cómo calienta el cuerpo. Tengo que confesaros algo. No lo digáis por ahí, que creo que no sería bueno para mi reputación, pero estoy enamorado de la comida de esta tierra. Vengo de León, y ahí comemos bien. Pero tengo que decir que la comida catalana me tiene cautivado. Tengo una teoría de por qué me pasa esto. Yo no entiendo nada de cocina. No es mi terreno, claro está. Pero con los años me he dado cuenta de que la comida de una región es el reflejo del alma de las mujeres de esa tierra. Y claro está que una gallega, una valenciana, no son iguales y por eso la comida es distinta. Y la comida catalana es como sus mujeres. Difícil, pero jugosa. Como la alcachofa, por ejemplo. Comer todas esas primeras capas de las que no se saca casi nada, pero luego llega el corazón. Tierno y sabroso. Así sois, ¿verdad?
4: Tienes razón, sargento.
5: Bueno, y ahora me vais a decir dónde están vuestros hermanos y sus amigos. Voy a sacaros por el cuello al patio y os voy a arrancar el corazón tierno, este que tenéis las catalanas.
4: Por favor, no sé nada, sargento.
6: No me toquis, fill de puta! En aquesta casa mengem l'escudella acabada de fer. I ara, menja-te-la tota!
8: Ai, puta!

0: dictadura no només va castigar la població, sinó que en va treure profit. En una època en què les famílies pràcticament no tenien menjar i havien de subsistir amb el racionament alimentari, el règim feia servir presoners com si fossin esclaus per fer grans infraestructures que haguessin costat milions i venent la imatge que el franquisme aconseguia refer l'Espanya destruïda per la guerra.
1: Es van dedicar això, a la reconstrucció de ponts, de pobles, les zones devastades que es deien, esglésies, etcètera, etcètera, i a treballar per fàbriques directament, mines, construcció de pantans, etcètera. Llavors, la utilització d'aquesta població penitenciària com a mà d'obra semiesclava en condicions infrahumanes.
0: La manipulació de la informació i de la història també va ser una constant. A les escoles s'ensenyaven els principis franquistes com normes morals. El nacional-catolicisme era present arreu. Els nens es formaven en l'espíritu nacional, mentre que les nenes havien d'aprendre a ser bones esposes, és a dir, a estar sotmeses al marit.
2: I el missatge era que la dona havia d'existir i viure per servir al marit en tots els aspectes, per mantenir-lo a casa, fer-li el dinar, fer-li el sopar, mantenir-lo net, netejar la casa, tenir relacions si només es podia, volien tenir fills i tenir-lo sempre content, i si l'home resulta que té relacions extramatrimonials se li ha d'acceptar, no? És a dir, totes aquestes qüestions eren les que el missatge que s'enviava a la dona, que era de patir, sofrir i aguantar tot el que calgui per tal que el marit estigui content. La dona, si no es casava, si no estava casada, sí que podia tenir una feina, però òbviament era una feina sempre secundària, de secretària, de dependenta, de mestra, res de responsabilitat. I a més, si es casava, aleshores havia de deixar de treballar i si aleshores volia tornar a treballar, necessitava el permís explícit del seu marit per fer-ho.
0: El Patronato de la Mujer serà un organisme que s'encarregarà de vetllar per aquest ideal de dona sotmesa. Ho farà a través de la imposició de la doctrina religiosa, el càstig i tota mena de mecanismes de control. Però això ho veurem en un altre episodi de Miralls de Memòria. La repressió franquista va ser molta, variada i cap a tothom. Des d'expropiar cases a condemnats fins a empresonar o multar dones que feien estraperlo per poder comprar menjar. Però durant els 40 anys que va durar, la dictadura també va evolucionar, segons ho feia la societat.
1: A la postguerra castigarà els delictes polítics i de les persones més significades durant la República o durant la pròpia guerra, i a partir dels finals dels 40 una de les grans successions és la guerrilla, són els moviments del maquis, crea la llei de bandidaje y terrorismo. Als anys 50, per exemple, és l'obsessió del règim, són els delictes de la propietat, i per tant els tribunals ordinaris, es crea la fiscalia d'atac, s'endureixen les penes per tots els delictes de propietat i com diem, ja a partir del tardofranquisme, l'obsessió de l'ordre públic, on el càstig anirà dirigit a tots aquells moviments que estiguessin reconstruint els partits polítics, sindicat, moviment obrer, moviment estudiantil, moviment veïnal, etc, i totes les pràctiques de vagues, de manifestacions, etc.
3: Molts cops també un interès, per exemple, per les noves formes de vida que es generalitzen als anys 60, aquests joves que vesteixen amb cabell llarg, que comencen a consumir droga, que coses molt més innocents, que ballen barrejats nois i noies en sales de festa, això jo he vist, no?, atestats policials que s'escandalitzen, no?, d'haver entrat en una sala de festes i d'haver trobat nois i noies amb una llum baixa, ballant tots junts. Una cosa que avui ens podria fer riure, hem d'entendre que era motiu també de persecució política, en aquest cas podia comportar una multa, per exemple, en el propietari d'aquest local.

0: El franquisme serà una dictadura d'inspiració feixista que sobreviurà a l'Europa democràtica de postguerra, més preocupada per l'auge del comunisme que pels drets humans a Espanya. Franco serà dels pocs dictadors que mori plàcidament al llit, exercint la duresa de la repressió fins als últims dies. L'assassinat de l'anarquista Salvador Puig Antich serà un dels últims actes de terror del dictador. Però mort Franco, la dictadura sabrà reconvertir-se i adaptar-se al context. Una llei d'amnistia permetrà alliberar presos polítics antifranquistes, però també perdonarà tots els crims del franquisme. Les grans institucions del règim, com el TOP, el Tribunal d'Orden Público, que havia perseguit sindicalistes, manifestants o militants antifranquistes, es converteix d'un dia per l'altre en l'Audiència Nacional i molts dels jutges que formaven part del TOP també tindran seient al nou tribunal. El Cuerpo General de Policía esdevindrà el Cuerpo Nacional de Policía i ni aquí ni a la Guàrdia Civil s'hi depuraran les persones vinculades a la tortura i la persecució política. De fet, a la comissaria de Via Laietana, on hi ha documentats centenars de casos de tortures i abusos policials, encara l'ocupa el cos policial hereu d'aquell creat pel franquisme específicament per reprimir la societat. En aquest capítol hem parlat amb l'expert en repressió franquista Joan Montblanc Lasaga, llicenciat en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona i arxiver de la xarxa d'arxius municipals de la Diputació de Barcelona, amb qui hem visitat la presó Model. Amb la Caral Soler i Barjau, doctora en Història Contemporània i professora agregada del Departament d'Història i Arqueologia de la Universitat de Barcelona, hem visitat l'espai que ocupava l'antiga presó de dones de la Diagonal, ara ocupada per un gran centre comercial. També hem parlat amb Pau Casanellas Peñalbé, historiador del grup de recerca sobre dictadures i democràcies de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en repressió franquista. Al pròxim capítol tornarem enrere en el temps, als anys 40, per viure un dels moments més durs de l'exili republicà, la deportació a camps nazis. Això no ha estat un altre podcast d'història, això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
3: Avui us oferim un nou espectacle musical únic i original, que com ja sabeu, som diferents.
4: Radio Vila Sacra.

0: Propostes en xarxa.
1: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia.

0: Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
1: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vila-sacra enamora.

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Tens de tot a prop de casa.
4: Servei d'acreditació de competències professionals.
5: Jo tinc experiència en atenció domiciliària i ho he acreditat.
4: Si tens experiència laboral o formació no reconeguda, ara pots obtenir un certificat oficial d'allò que saps fer i créixer professionalment o continuar formant-te. Si ets professional, fes-ho oficial.
6: No t'ho perdis.
7: 061 Salut Respon.
8: Apuja el volum.
9: Passar grans moments amb els nostres és el que ens dona vida. No perdis els bons costums i gaudeix dels millors esports amb cocteleo de Frit Ràbic. Els mics de frits secs divertits i saborosos. Descobreix els diferents còctels. Sempre hi ha un cocteleo perfecte per a cada moment. Perquè quan hi ha partit, hi ha cocteleo.

0: L'Hora de la Gent Gran. Un espai radiofònic per tu.
1: Per tu.
2: I per tots.
1: Escolta'ns.
2: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
0: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
3: Ràdio Vila-sacra. Millor lloc del món.

0: Bona nit.
1: Restaurant Els Fogons de Canadal, Masia Castell, al veïnat de Canadal, a la Jonquera, us ofereix les millors especialitats en peix i marisc, fresc del dia, tota la varietat de cuina catalana i els plats més selectes de l'Empordà, en un lloc únic on el servei i la tranquil·litat us faran sentir com a casa.
2: Restaurant Els Fogons de Canadal, 972 556 951.

Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai. Com és? El cervell és un òrgan complex que forma part del sistema nerviós central i que ens fa humans. Ens dona la capacitat pel llenguatge, l'art, el pensament racional i el judici moral. També és el responsable dels moviments, de com sentim, de la personalitat i els records. Com és? El cervell és un dels òrgans més grans del cos. Pesa al voltant d'un quilo i mig i està fet de teixit tou gelatinós. Té un volum que està entorn de 1.130 centímetres cúbics en dones i 1.260 centímetres cúbics en homes. Necessita molta energia. Malgrat suposar només al voltant del 2% de la massa corporal, consumeix un 25% de l'oxigen del cos i el 25% de glucosa. Està format per aigua en el 75%. Es diu que l'hemisferi dret i l'esquerra tenen funcions molt diferenciades. Malgrat el cervell, s'ha d'entendre que funciona de forma global. Sí que és cert que hi ha algunes diferències importants. Per exemple, la part dreta del cervell processa tasques creatives i té un rol en el procés visual i en l'orientació de l'espai. I la part esquerra té un paper molt important en la comprensió i producció del llenguatge i també manega les matemàtiques. Quines parts té un cervell? Quan emprem el terme cervell, en realitat ens estem referint només a una part de l'encèfal, terme emprat per referir-se a tot l'òrgan. El cervell és la part més gran i evolucionada de l'encèfal i es divideix en dos hemisferis que, a la vegada, es divideixen en quatre regions o lòbuls. Els lòbuls frontals estan involucrats en el moviment, la parla, raonament i abstracció, capacitat de planificació i presa de decisions. Els lòbuls parietals processen informació dels sentits, com el tacte, i s'ocupen de la lectoescriptura, funcions visuoespaials i el raonament numèric. Els lòbuls occipitals s'ocupen del processament visual. I, finalment, els lòbuls temporals s'ocupen de l'audició, comprensió del llenguatge i el reconeixement de cares. En la part interna d'aquest lòbul també hi ha estructures molt importants per l'aprenentatge, com l'hipocamp. La segona part més gran és el cervellet, que controla l'equilibri i coordina el moviment dels músculs. Recentment, també sabem que té importància en processos d'aprenentatge. El diencèfal està situat al centre de l'encèfal i es divideix en dues seccions, el tàlem i l'hipotàlem. El tàlem és un important nucli de relleu entre els sentits i el cervell. Es troba implicat en processos generals, però molt importants, com la consciència. L'hipotàlem controla la secreció d'hormones que governen el comportament instintiu, com ara menjar, el sexe, la temperatura i el ritme son vigília. El tronc de l'encèfal, a la base del cervell, controla funcions

0: Nerviosos, no experimenta aquesta sensació.
1: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
0: Informació, música, entreteniment.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: En el 107 de la FM...
2: Avui us parlarem de com entendre les etiquetes dels productes alimentaris i per fer-ho ens acompanya l'experiència.

0: experta en nutrició, Meritxell Vancell.
1: Les etiquetes dels productes alimentaris ens aporten molta informació i els consumidors les hem d'entendre perquè això és decisiu a l'hora de triar un producte o un altre. Les etiquetes ens aporten dos tipus d'informació, la general i la nutricional. La nutricional no és obligatòria, però ens aporta una informació del producte, les característiques nutricionals, que és interessant saber-les. Quina informació hi ha a les etiquetes? Doncs hi ha el nom del producte. No hem de confondre el nom del producte amb la marca comercial, perquè no és el mateix un iogurt que un preparat làctic i tampoc és el mateix un suc de fruites que un nèctar de fruites. També hi ha els ingredients. Els ingredients apareixen per ordre d'importància, és a dir, el que hi és en major quantitat serà el primer de la llista i així successivament. El pes net o la quantitat neta, que amb els productes sòlids, com pot ser l'arròs, s'indica en grams. En canvi, quan el producte és líquid, com la llet o un altre aliment, com un suc, aquest s'indica en litres o mil·lilitres. També trobem la data de consum o la data de consum preferent, que es diferencien segons els dies de vida que té aquell producte. També hi ha el país d'origen, que segons la llei doncs, només l'hem d'indicar quan el producte no és de la Unió Europea. Si no, no cal indicar la seva procedència. També hi ha l'apartat de les condicions de conservació, que aquest és necessari quan el producte necessita unes maneres de conservar doncs, especials per evitar que el producte s'alteri. El grau alcohòlic s'ha d'indicar quan el producte supera l'1,2% de graduació. En molts casos, i ara cada vegada més, hi ha l'apartat dels al·lèrgens. En els productes bon preu indiquem els al·lèrgens 3 amb una icona, que són l'ou, la llet i el gluten. Ara bé, si hi ha altres al·lèrgens, com pot ser la soja, el peix, l'api o la mostassa, que també són al·lèrgens que s'han de declarar, aquests els indiquen amb una frase, perquè les persones intolerants o al·lèrgiques puguin escollir si el prenen o no. La informació nutricional que apareix en les etiquetes s'indica sempre per 100 grams de producte o 100 mil·lilitres de producte. Aquesta informació sempre que hi és ha de sortir-hi les calories, les proteïnes, els greixos i els hidrats de carboni. També hi pot haver més informació, però aquesta és l'essencial i la indispensable que hi ha d'aparèixer. També hi ha productes amb denominacions d'origen. Aquí a Catalunya tenim la denominació d'origen protegida, la denominació geogràfica i la indicació geogràfica protegida. Tots els aliments que siguin amb denominacions d'origen catalanes, els etiquetatges hauran d'aparèixer en català. Actualment hi ha molts productes alimentaris que tenen el semàfor nutricional. El semàfor nutricional sempre indica la informació del producte, les característiques nutricionals, o bé per ració de consum o per unitat de venda. Per exemple, un iogurt, la informació serà per unitat, perquè quan ens mengem un iogurt ens el mengem sencer. Però, per exemple, amb un bric de llet, la informació nutricional que apareixerà en el semàfor serà per ració de consum. En aquest cas, un got de llet fa 200 mil·lilitres. I què hi apareix en el semàfor? Anem a veure, per exemple, en el cas de la tonyina, veiem que una llauna ens aporta 106 quilocalories i això successivament ens passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. També ens indica un percentatge. Aquest percentatge és el tant per cent de les necessitats diàries recomanades. És a dir, si una persona necessita ingerir 2.000 quilocalories al dia, menjant una llauna de tonyina ja té el 5% de les calories cobert. I així es passa amb els sucres, els greixos saturats, la fibra i la sal. Per tant, és una informació de més a més que ens aporten les etiquetes. Llegir bé les etiquetes és molt important, però entendre-les encara ho és més, perquè, com hem dit, això ens facilita la compra i la tria dels aliments.
0: Torna a connectar amb la vida.
2: L'hora de la gent gran, un espai radiofònic
3: per tu
2: i per tots.
3: Escolta'ns,
2: t'agradarà. Amb molta il·lusió. Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'm.
4: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.
0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Benvinguts a la ràdio.
1: Ja sabeu que no fem cap pregunta concreta.
2: Contestador 972-51-1268.
1: Què pots dir el que vulguis?
2: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.
1: Què pots dir aquelles coses que t'inquieten?
2: Contestador 972-51-1268.
1: Pots dir el que realment et dongui la gana.
2: WhatsApp i missatge de veu 656-1970-62.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Només cal ser valent per poder ajudar la gent. No, no, no, no tinguis por, saps que faràs el millor. Se segueix endavant, per ells continua donant. Tots podem ajudar algun lloc.

Yo estaré al teu costat, ni un moment tu sofriràs, i una vida salvaràs. Germans, cosins, pares i fills, i també els teus amics, poden ser tots salvats pel teu acte de bondat.

0: Dani.
1: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
2: És Ràdio Vila-sacra.
1: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
2: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
3: I parlant d'emocions...
4: 63.

Una curiositat interessant és el cas de la síndrome de la petrificació progressiva. Aquesta condició mèdica rara es caracteritza per la gradual petrificació dels teixits del cos, convertint la persona en una mena d'estàtua de fang vivent. La condició es deu a una mutació genètica que afecta la producció de col·làgen, una proteïna essencial per l'estructura i la funció dels teixits. A mesura que la condició avança, els teixits es tornen cada vegada més rígids, cosa que pot portar a la pèrdua de la mobilitat i funcions a les extremitats i als òrgans. Només s'han documentat uns quants casos d'aquesta condició a tot el món i no hi ha cap cura coneguda. Tot i això, els científics continuen investigant per entendre millor la causa i el mecanisme d'aquesta estranya condició.

0: propostes comercials, sensacionals.
1: És normal passar quan pregunten per cinquena vegada quan arribem. Però no que sofessin un accident perquè has passat de la ITB. La ITB salva vides, cuida el medi ambient i evita greus conseqüències. Si no passes, passarà.
2: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
3: Sentiràs la diferència.
4: Una comunitat ben gestionada es nota cada dia. Amb Mas i Fill Patrimònia tens comptes clars, incidències resoltes i bona comunicació. Perquè casa teva sigui un lloc on et sentis bé.
5: A Mas i Fill, cuidem la teva comunitat com si fos casa nostra des de fa més de 90 anys. Contacta'ns.
6: masifill.com.
7: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
8: Tria Ràdio Vila-sacra.
7: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
9: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972 51 04 52.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Cremen 5 contenidors en 2 hores a Figueres i busquen qui hi ha al darrere. Evidentment, poc cervell i mala gent de ben segur. Els focs s'han declarat entre la 1 i les 3 i la Guàrdia Urbana investiga els fets. La Fira del Vehicle d'Ocasió de Figueres celebra 20 anys amb més de 500 cotxes a la venda. El Fira Vehicle d'Ocasió 2026 reunirà 16 concessionaris del 2 al 4 d'octubre i sortejarà 3.000 euros entre els compradors. Gran espai enogastronòmic a la Rambla de Figueres del 2 al 4 d'octubre. La primera edició conjunta de la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic incorporarà el bar a vins i música fins a les 23 hores.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: on ens porten?
1: L'escape més currada de la història.
2: Segueix més viu que mai. Més viu que mai. És...
1: Cavity City.
3: Bé, no?
4: Màgica, plena de música i cultura.

0: Radio Villa Sacra.
1: No trobaràs res igual, perquè ens preocupem de que ningú ens pugui igualar.
2: No trobaràs res igual, perquè no seguim modes.

0: Ràdio Vila-sacra.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: No trobaràs res igual, perquè no hi ha res igual en joc.
3: Hola, Sílvia.
4: Què passa aquest cap de setmana?
3: Jo, Ràdio Vila-sacra, i que em deixin tranquil.

0: Tanca els ulls. De la Plana, al Pirineu, Lleida és vida.
1: Connecta't amb la natura, escolta el silenci i descobreix amb la família i els amics els seus tresors naturals.
0: Emociona't amb la gastronomia local i els productes de la terra.
1: Activa't amb els esports d'aventura i inspira't en una terra viva, plena d'activitats amb un ric patrimoni cultural i monumental.
0: Apropa't a Lleida. Viu el moment.
1: Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.

0: Propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Nascuts entre Blanes, Cadaqués i Puigcerdà. Hi ha una terra on els somnis deixen de ser somnis. L'impossible coneix el possible i el surrealisme és part de la realitat. Un territori de foc anomenat Girona. De gent tossuda, humil i lluitadora. Resilient, creativa i guanyadora. Girona, territori de volcans, rius i muntanyes, de tramuntana, onades i la Costa Brava, de pagesos, pescadors, castellers i temps de flors. De Pla, de Lí, de Massó i Valentí, de bona taula, de bon menjar i bon vi. Un territori de lleones, bruixes i muralles. De victòries, derrotes i mil batalles. Un territori de germans i amics, de treball en equip. Girona, ple d'història, naturalesa, cultura i orgull.
3: Espai Ràdio Vila-sana.
4: Gent que és feliç fent feliços els altres.
5: La cultura és un punt de trobada entre rel i moviment, entre identitat i comunitat, entre un puf i el silenci, entre expressió i vincle, entre diversitat i territori, entre qui crea i qui reinventa. Som el punt de trobada entre tu i allò que t'inspira.
6: Quina és la darrera cosa bona que t'ha passat? Potser un moment tranquil, una bona conversa, o potser simplement descobrir que Ràdio Vila-sacra omple la meva vida. Sí, això.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros. Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Diuen que no saps el que tens fins que ho perds. No sabies el valor que podia tenir un paisatge. Ni eres conscient de com necessitaves la tramuntana. Tampoc no sabies que el mar, la sorra i la natura formen part de tu. Ni que una posta de sol et podia emocionar. I quan menys tu esperes, tot es capgira. Però respira.
1: Ràdio Vila Sacra, sensacions del món en exclusiva.
0: Perquè tot això no ho has perdut.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-12-68.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Jo el que et voldria dir és donar-te les gràcies per dues coses que em sembla
5: que no estan acostumats a sortir de casa, llavors sempre és més difícil i amb gats és molt necessari.
6: A Catalunya són fins a 50 donacions diàries de gossos, però les de gats amb prou feines arriben a la desena.
7: Pensa, pensa.

Cada vegada més persones grans milloren la seva qualitat de vida gràcies als ingressos que obtenen del seu pis. Si tens més de 65 anys i un habitatge en propietat, també pots aprofitar-ho i seguir-hi vivint com sempre. Viu com et mereixes, amb la garantia de gestió vitalici Vivenda. Des de 1998, els de casa, els de sempre.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Recordi bé.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Es catera tot.
4: Bueno, sempre ho diuen, no?, que tot el...

La cuina catalana medieval era molt sofisticada. Segurament avui no ens agradaria perquè els gustos han canviat, però per la gent del segle XI hi havia plats dignes de 3 estrelles Michelin. És cert que els més pobres tenien pa, farinetes o fruits secs, però els més rics menjaven de tot, sobretot carns. I gràcies a la influència àrab i jueva, també van arribar albergínies, espinacs, fideus, sucre i espècies com la canyella, el pebre o el gengibre, que estaven molt de moda. El cabrit, el xall i l'aviram eren carns que menjaven els rics. El porc era més popular i servia per fer embotits i cansalada.

0: Si es consumeix sense pell, la carn de l'ànec és magra, és a dir, té poca quantitat de greixos. En canvi, si es consumeix amb la pell, ens aporta molta energia, perquè els ànecs acumulen grans quantitats de greix a sota la pell com a reserva. A més, conté minerals com el ferro, que és el de fàcil digestió i s'absorbeix fàcilment. El fòsfor, el zinc i la vitamina B1 també en formen part.
1: I és que els productes catalans són salut.
2: Que ràpid que s'acaba el que és bo.
3: Pareu bé l'orella.

0: rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
1: Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Segons que ha pogut saber Ràdio Nacional, l'Ajuntament de Barcelona, la Junta Constructora de la Sagrada Família i els veïns afectats per la construcció de la façana de la Glòria al carrer Mallorca han trencat l'acord al qual havien arribat per tirar endavant la fase final de la basílica. Les tres parts treballaven sobre el reallotjament de 216 habitatges o la compensació econòmica pels qui no volien ser reallotjats. Tot i que el pacte estava en la seva fase final, no havia estat signat encara per les parts. El motiu de l'aturada de la negociació té a veure amb una proposta d'afectació veïnal més gran. Des de l'Ajuntament consideren que no s'ha trencat res perquè el pacte no havia estat signat i defensen que es continuarà treballant en pro de l'acord.
2: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
3: Les noves tecnologies augmenten la diversitat en la ràdio. La difusió d'àudio digital, la transmissió en línia, la ràdio per satèl·lit i l'expansió de tecnologies de baix cost han ampliat l'accés a la ràdio.

0: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. GranCasinoCostaBrava.com.
1: Què tenen en comú un banyolí, una figuerenca, un ripollenc i una botina? Valentia. Una manera de ser i de fer que coneix tots els gironins. Tant nostre com el Diari de Girona. Informem de valent, opinem de valent, donem veu a tothom de valent. Diari de Girona. De Girona. De valent.
2: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
3: Tria Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.
4: No et perdis les millors ofertes a totes les nostres botigues físiques, web i app. Decathlon. Ready to play?

0: Descobreix l'alegria en cada pas del teu camí. Ràdio Vila-sacra, al teu costat.
1: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. Gent Ràdio Vila-seca.

0: Segons la llegenda Camps, i us vull parlar de Lo Baila, o la marca de creació d'esdeveniments del grup Wise. Organitzen actes d'alt nivell per particulars i empreses. Convencions, celebracions, viatges d'incentiu, tot allò que t'imaginis, a Lo Baila ho fan realitat. I cuidant els mínims detalls.
1: Truca'ns al 602 25 42 35, 602 25 42 35, o envia'ns un missatge. Lo Baila.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Unió de Pagesos reclama al govern un pla per replantar els cítrics i recuperar el potencial productiu del sector. L'emergència climàtica en format de calor i altes temperatures i també l'envelliment dels arbres estan afectant les produccions. Tortosa, Jordi Barranca.
2: El sindicat calcula que en l'última dècada s'han perdut més del 20% de la superfície de cítrics, gairebé 2.000 hectàrees. Les cada cop més freqüents onades de calor han fet tensionar els fruits. Això a la pràctica es tradueix en el fet que el fruit no es desenvolupa del tot i acaba caient a terra. Jaume Gardenyes, responsable de sectors vegetals d'Unió de Pagesos, a 3CAT Info.
3: Varietats que s'han quedat molt antiquades puguin renovar-se amb varietats molt més bones, que no acabem perdent els quilos que estem perdent els últims anys, per problemes que no són problemes que siguin una mala gestió nostra. Acaben sortint varietats més resistents a la calor, a l'estrès hídric, a les diferents plagues malalties.
2: La meitat de les clementines a les Serres de l'Ebre ho han patit, sobretot afecta les varietats més primerenques, com ara les clamanules i també algunes taronges. Per això reclamen al departament que ho planifiqui.
3: Que posen els mecanismes adients. Reclamem, primer, que ho estudiïn, perquè ha passat tots aquests problemes que han estat passant en aquests últims anys, i més pel tema del quallat i les altes temperatures, i després que puguem fer un pla de reconversió varietal en el sentit que puguem anar a buscar peus i varietats més resistents tant a la calor com a l'estrès hídric.
2: I per si no n'hi hagués prou, també cal afegir dos factors més que agreugen la situació. Primer, l'augment dels costos de producció en els últims anys i també la competència de països extracomunitaris.
0: Recull informatiu Ràdio Vila-sacra.
4: Catalunya informa.
5: Ràdio Vila-sacra Empordà.
6: És informació.

0: Propostes en xarxa.
1: L'explotació de les mines de carbó d'Ogassa entre finals del segle XVIII i l'any 1967 va ser clau pel progrés del municipi. Una de les conseqüències directes va ser l'arribada del ferrocarril al Ripollès, una novetat que va permetre traslladar material cap a Barcelona de manera ràpida. Teniu el frontal a punt? La història minera d'Ogassa es pot visitar a través de diferents mines i també del Museu Miner, on es recull l'impacte que va tenir en el dia a dia d'aquesta població la vintena de mines que van funcionar durant un segle. En altres paraules, podreu fer un viatge al passat, a una època de creixement econòmic i industrial, a través d'objectes i materials relacionats amb el món miner, alguns d'ells cedits per veïns d'Ogassa. Però no us conformeu amb el que trobeu dins del museu. Sortiu a explorar. I és que el patrimoni miner s'estén per tot el terme d'Ogassa i encara més enllà. De fet, la conca minera va d'oest a est, tot seguint el traçat de la Serra Cavallera. Com a anècdota, a causa de l'acció dels pòrfirs, les capes d'hulla, que és un tipus de carbó mineral, poden passar de cop a ser verticals o fins i tot a invertir-se. I què vol dir això? Doncs que l'extracció del carbó era més aviat complicada perquè no eren jaciments continuats. Si voleu conèixer més detalls sobre el patrimoni vinculat a les explotacions mineres d'Ogassa, en trobareu tota la informació al web municipal ogassa.cat.
0: Com se't presenta la setmana astrològicament? L'astròloga Montse Vall de Pérez recull setmanalment el més destacat de cada signe. Escolta'ns. Per consultes, podeu trucar al 647 93 41 72.
2: I parlant d'emocions.
0: 17.

0: El teu dossier em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
1: D'amor?
0: Sí.
1: Quan?
0: Aviat.
1: Aviat?
0: Molt aviat.
1: Molt aviat?
0: Ja?
1: Ja?
0: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

0: La teva ràdio local parla de tu. La ràdio Quilòmetre Zero.
1: Temps per la cultura.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai,
4: ai.
3: I ara?
5: Des de l'Alt Empordà al món, avui Fortià.
1: Fortià de la Reina. Amb Dosrius per escorta, rapat per la gleba, que et dona el camp i l'horta. Encarat a la mar, que t'envia l'anades del golf amic de roses, que endalla les onades. Sents com bleixa la terra, com creixen les userdes, que són altres onades innúmeres i verdes. Com el ramat pastura, com s'esberla la rega, com granen les espigues i Demèter la sega. Vila-sacra et festeja i Castelló et vigila, amb més amor que en temps de la reina Sibila. El Puig del Far et mira, riu mort se t'agermana, Fortianell s'apropa en l'última vessana. I junts viviu de l'agra, segurs que mai no s'erra el qui es manté fidel al signe

0: Aneu bé a l'orella.
1: Som aquí. Ràdio Vila Sacra. Obrint esperances. Som aquí. Buscant les paraules exactes per dir-te, però trobant emocions indescriptibles. Som aquí. I ets tu qui ens hi ha portat. El teu esforç, paciència i solidaritat infinites. Mai deixarem de donar-te les gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
6: Moltes gràcies. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Gràcies.
5: Gràcies.
6: Gràcies.
3: Gràcies.
7: Moltes gràcies.
1: Radio Vila Sacra, sencillamente.

0: tot el que sigui fals, contrarrestar-ho i després formar i informar.
1: A la Jonquera hi ha un centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte.
2: Quan esculls peix local, t'estàs cuidant a tu. I la Mònica, que cada dia matina per obrir la parada. El Carles, que organitza la subhasta a la llotja. La Míriam, que fa que el vaixell surti al mar cada dia. El Sergi, expert a navegar a Trinc d'Alba. I tota la pesca. Darrere del nostre peix hi ha molt més que peix. Hi ha cultura, gastronomia, comunitat i l'esforç de milers de persones. Comprar peix local és cuidar-te tu i tota la pesca. Generalitat de Catalunya.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: en les coses més senzilles s'hi amaguen les grans sorpreses de la vida.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola! Que us he escoltat aquests dies, però aquests dies he anat una mica liada. Ja vull dir, saps què? Vaig a trucar ja. I era això només. Vull dir que dic, vaig a saludar tothom, eh? Molt guai, tot això.
1: A nosaltres ens interessa molt el que penses.

0: But now they call it swing. Ràdio Vilasacra 107.0.
1: Des de la sintonia de la Municipal de Vilasacra, gaudint dels millors anys de la nostra vida.

Renfe reforçarà el servei de rodalies durant la diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant les jornades mantindran

0: tindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada, amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Dia Nacional de Catalunya sensacional, a Ràdio Vila-sacra sense igual.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sol de luz tarda. Sol de luz tarda.
1: Vintena Festa de la Sardana.
2: Dimecres 16 de setembre de 2026. A les 5 de la tarda a la plaça de les Escaules.
3: A càrrec de la principal de les Escaules.
4: Hi haurà berenar per tothom, beure inclòs. En cas de mal temps, disposem de local cobert. Amb la col·laboració d'Ajuntament de Boadella i les Escaules.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
2: I parlant d'emocions,
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: Aquest matí m'he trobat el Lluís.
1: Com està?
0: Després de l'accident va estar un temps molt desanimat, però avui l'he vist molt millor.
2: Invictes és un servei d'inclusió social que ofereix suport i orientació a les víctimes de trànsit ferides greus amb seqüeles per tota la vida. El servei se centra en tres àmbits d'actuació. L'entorn més personal, perquè la víctima d'accident recuperi l'estat emocional i l'autonomia, l'entorn familiar, fent especial atenció a les persones cuidadores, i l'àmbit social, amb el qual es relaciona el ferit greu per aconseguir un entorn integrador i inclusiu. Més informació a transit.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
3: La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art? Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa?
4: Eines pel benestar emocional.
5: Notaràs la diferència.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Catalunya Informa.
1: Ràdio Vila Sacra Empordà.
2: És informació.
1: Llibres de ciència.
2: Aquesta setmana us proposem un llibre sobre fins a quin punt estem determinats per la genètica.
3: Es tracta de l'obra Tiene la sonrisa de su madre, del divulgador científic Carl Zimmer, publicat a Capitan Swing. El llibre recull les bases de la genètica i com determina el nostre aspecte fins i tot en detalls molt concrets. Però també explica com la genètica influeix fins i tot en si som o no resistents a alguns patògens. I l'obra de Zimmer va més enllà i també explica com la tecnologia ens ha costat cada cop més el coneixement dels nostres gens i obrir un nou camí a la medicina. També com la manipulació genètica pot comportar problemes ètics. En aquest sentit, el llibre planteja el debat sobre qui som en realitat i què volem transmetre a les generacions futures.
4: Ràdio Vila Sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Als Estats Units, el partit republicà de Donald Trump ha dut a terme una convenció insòlita amb el mateix Trump com a principal protagonista. Aquesta vegada, el president nord-americà ha anunciat un xec per a cada ciutadà si el seu partit guanya les eleccions. Oriol Serra.
2: Convenció que no s'havia fet mai abans, a menys de dos mesos d'unes eleccions de mig mandat. El president dels Estats Units ha fet un discurs d'una hora i tres quarts de durada en què ha lloat la seva pròpia gestió i ha advertit del perill que els demòcrates s'imposin al Congrés. Per aquest motiu, ha fet una promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
3: And here is my promise.
4: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
2: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
3: And here is my promise.
4: Aquesta és la meva promesa. Si els republicans guanyem les eleccions a la Cambra de Representants i al Senat dels Estats Units, i gràcies al nostre enorme èxit i fortalesa econòmica, emetré un dividend per a cada ciutadà dels Estats Units d'Amèrica per valor de $5,000.
2: Promesa tan surrealista com preocupant perquè és un suborn democràtic en tota regla.
5: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
6: Més música.

0: Habaneres a Vila-sacra, el dia 10 de setembre, a les 10 de la nit al pati del Centre Cívic, amb el grup Peix Fregit.
1: Us hi esperem.
2: Trobar-lo aquella nit al fons de la taverna.
3: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
4: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
5: A Flexicar estem orgullosos d'estar cada vegada més a prop teu. Comptem ja amb més de 30 botigues a Catalunya al teu servei, en les que trobaràs el major estoc de vehicles d'ocasió. El cotxe que buscaves, el tenim. Flexicar, sempre les millors condicions amb la seguretat i confiança que només el líder pot donar-te.
6: Flexicar, muy flexi, muchos cars.
7: A Figueres, avinguda de Roses 35.
8: Chato!
9: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la Grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la Grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Apuja el volum.
11: Ets en un embús? Hi ha retards als transports públics?
12: Explica'ns-ho trucant al 93 209 2802. Equip Viari. Ens movem amb tu.
13: Oli verge extra DOP Empordà, Costa Brava, Tramuntana. Et torna crazy, com en Dalí.
14: Productes catalans amb DOP i IGP. Troba'ls al millorquetenim.cat.
13: Amb certification.
14: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de DOPs i IGPs.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
2: Ràdio Vila-sacra, emissora municipal. 107, freqüència modulada.

0: Divendres 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: El millor del millor. De tot el millor. A Ràdio Vila-sacra 107 FM i punt.

0: Xo de luz tarda.
1: Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí.
2: A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni.
1: Una aventura única que et portarà de Figueres al món.
2: Més informació al web i a les nostres xarxes socials.
1: Casa Natal Salvador Dalí, Ajuntament de Figueres.

0: Silenci.
1: Em dic Dani Bautista. Ara us diré una endivinalla. Plana com la mà, blanca com la neu. Parla sense boca i camina sense peu. Aviam si l'endivineu. Moltes gràcies. Adeu.
2: Qui no té una passió? És curiós, però en aquesta vida, qui més qui menys té una passió. El que és important és poder-la tirar endavant. I és que a vegades aquesta passió et sorgeix a la cantonada.
3: Ràdio Vila-sacra.
2: Endavant, porta'ns la teva passió.
4: Vaja.
5: Ai, deixem-la. Ai, deixem-la.
6: Por si ya a todo el mundo, yo voy por lo mío y ya está.
7: Oye, ¿eso
6: para qué sirve?
7: Rumba, samba, mambo.
8: Es complicada la vida.
9: Oye, ¿no será la envidia, que es muy mala?

0: Apunta bé. La ràdio més experimental és a Vilasacra.
1: Oh, és meva.
2: No, no, és meva.
1: Meva.
2: No, no, no, no, és meva.
3: A veure, senyora, si us plau, de totes no pot ser.
4: La calaixera més musical.
1: Uau, deixa!
5: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
4: 33a edició del concurs internacional de l'All i Oli.
6: 13 de setembre, a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaia.
7: Tota la informació la trobareu a allioli-creixell.com.

0: 22.
1: A Izaguirre, com a experts en vermut, ens hem adonat que quan demaneu un vermut, dieu...
2: Un vermú, un vermut, un vermutet.
1: Llavors, quina és la manera de demanar-ho?
2: Deixa'm buscar com es pronuncia. Pareu, pareu. Menys ximpleries i més Izaguirre.
1: Moltes maneres de demanar-ho i una de gaudir-ne.
2: Izaguirre, el nom del vermut.
3: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vilasacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
4: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

moderna, genial, universal. L'alta velocitat s'ha convertit en un dels nostres béns més exportables i universals. El somni d'arribar més lluny. La realitat que ens connecta. Alta velocitat Barcelona-Figueres. La genialitat ens acosta al món.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Ràdio

0: Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
1: Enco Sant Jordi t'oferim alta qualitat en carburants al millor preu. Distribució a domicili amb entregues diàries a tota la província en 24 hores. Distribució de gasoil i automoció industrial, agrícola, de calefacció i embarcacions. Recorda, servei a domicili. Truca'ns. Enco Sant Jordi, 972-79-80-19. T'ho portarem a casa. 972-79-80-19. 1, 2,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Dels 50.000 pisos protegits que ara fa dos anys va prometre el president Salvador Illa, ja n'hi ha 10.000 d'acabats amb la clau a punt de lliurar les famílies. Ho ha avançat la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneca, on també ha revelat que hi ha 28.000 pisos més que ja estan projectats i que, per tant, també es podran construir en els pròxims anys.
2: Entre les compres de tanteig i retracte, entre els fons d'emancipació per joves i entre la construcció de pisos, en aquests dos anys ja són pràcticament 10.000 els pisos acabats. I quan dic acabats vol dir amb la clau i famílies doncs que hi puguin accedir. Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
1: Ara mateix el parc d'habitatge públic de Catalunya no arriba ni al 2% i està molt lluny encara de la mitjana europea, que se situa al 9%. La feina que ha fet el govern amb els ajuntaments per identificar solars disponibles per tot el país també permetrà, això que dèiem, que en els pròxims anys es puguin oferir 28.000 habitatges més de protecció oficial, segons Paneque. La idea és tenir-los acabats abans del 2030. La situació ara mateix, però, continua sent dramàtica pel dèficit enorme d'habitatge assequible que hi ha a Catalunya, conseqüència de la falta d'inversió de totes les institucions, la catalana i l'espanyola, en els últims anys. Hi ha moltíssimes famílies en situació de vulnerabilitat esperant tenir un lloc on viure. La consellera ha precisat que la llista d'espera per les famílies que necessiten un pis de la mesa d'emergències ronde al mig.
3: Ràdio Vila-sacra Empordà, 107 FM.
4: Adeu, Andreu, toco el dos. Fins demà, bacallà. Adeu-siau.
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Adeu, adeu.
7: Gent Ràdio Vila-sacra, gent amb civisme total.
8: Adeu.
7: Ser cívic és tenir servei.

0: Silenci! Silenci!
1: Vols anar a la universitat? Tens dubtes sobre les proves d'accés? Entra al canal Universitats. El canal Universitats és l'únic lloc on trobaràs tota la informació 100% oficial i actualitzada sobre l'accés a la universitat. Dates clau, documentació necessària, cercador d'estudis, ajudes i com es poden demanar, recursos per preparar exàmens, tot ordenat i molt fàcil de trobar. Entra a universitats.gencat.cat i descobreix-ho.
2: Ei, he trobat un portal amb totes les respostes.
1: El camí a la universitat és més fàcil amb Canal Universitats. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
3: Tens sort. Tens Ràdio Vila-sacra.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més?
9: Sensacional.
8: Ei! A l'Alt Empordà.
6: Ah, quina sort!
10: Un espai de 5 estrelles.
11: No intentéis hacer en casa lo que vamos a hacer nosotros aquí.
12: ¿Tienes una mente prodigiosa? Llámanos.
13: ¿Cómo traducirías al castellano el diario francés Le Monde?
14: Limón. Increíbles, el gran desafío.
15: Los gérmenes lo tenéis todos. Todos.
16: Los genes.
15: Gene o gemene.
17: La película esa no. Ya la he visto.
18: No.
17: Y al final se me pone
18: no.
17: Fin.
19: Associació Rempen Flimfla. Ea, ea, du, dua.
8: Associació Rempen Flimfla. Ho entens ja?
19: Ia, ia, ia, ia, ia, ia.
2: Doncs això i així de clar.
20: Des de Girona.
21: Ràdio Vila-sacra.
22: Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11. Especial Diada. Només a Ràdio Vila-sacra.
1: Propostes en xarxa.
2: L'origen de l'orde cartoixana el trobem a finals del segle XI a Grenoble, França. No va ser fins un segle més tard que la comunitat va aterrar la península Ibèrica. Ho va fer per primera vegada a la cartoixa d'Escaladei, fundada l'any 1194 per Alfons I el Cast. El rei va cedir l'espai als monjos cartoixans perquè hi trobessin silenci, solitud i natura. Si passeu per la Morera del Montsant, heu de visitar la cartoixa d'Escaladei. Al fons d'una vall, tranquil i protegit per la serralada de Montsant, hi trobareu un complex on la vida contemplativa i espiritual van ser el pal de paller durant molts segles. I tot això ho podeu veure o intuir, visitant cada racó de la cartoixa. Els patis, l'església, el refetó, la sala capitular, els claustres i les cel·les. Un joc de llums i textures i unes vistes espectaculars. Tot passejant per la història podreu dibuixar l'esplendor que va viure Escaladei entre els segles XVI i XVII, una època de prestigi i influència que va permetre als cartoixans dur a terme una remodelació arquitectònica. Al segle XIX, però, la desamortització i els saquejos van provocar l'abandonament i la degradació del conjunt. Tot i així, les últimes obres de restauració han recuperat part de l'essència d'aquell moment d'esplendor. Durant tot l'any podeu visitar la cartoixa d'Escaladei. Trobareu més informació sobre el conjunt i la seva història als webs turismepriorat.org i patrimoni.gencat.cat.
0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
3: Informació, música, entreteniment.

0: Silencio.
1: Més de 3.000 trucades rebudes. Recull millors moments, novena part.
2: Buen dia.
3: Bon dia.
2: Buen dia.
3: Hola, bon dia. Ai, menys mal que l'he pogut agafar.
4: Bon dia.
2: Buen dia.
3: Hola, bon dia.
4: Per dir-vos que he sigut molt feliç amb vosaltres.
3: I mira, jo me'n recordo com a... Deixa parlar, mama. Bueno, ja deixa esperir. Que l'altre pot fer esperir a tu.
5: A les ordres, coronel.
3: Mira, per mi ha estat, com diu la majoria de gent, no? Companyia, molta companyia. Ha sigut també una mica com una teràpia, eh? Aquello que portaves a dintre i que estaves emprenyat amb ell polític o...
5: A les ordres, coronel.
3: Ton omni, tot això, ens heu permès que ho diguéssim per ràdio. Ha estat un mitjà per conèixer a gent molt maca i evidentment, per conèixer-te tu.
6: Lo que ha quedado demostrado hoy para la eternidad.
3: Pues va, dic.
6: Y esto nadie lo puede cambiar por mucho bla, bla, bla que pretendan potenciar.
3: Sí, sí, sí, molt, molt.
5: Molt, molt, molt, molt.
3: Llavors és un dia al matí, dic, pues va, dic, vaig a veure aquesta ràdio, a veure què fan. Sí, sí, sí. I allò que passa, no? Que vaig sentir gent i música, i dic, hosti, que això que divertit. I mira, així vaig començar, i des d'aleshores...
7: I mira, jo me'n recordo com a... Deixa parlar, mama. Bueno, ja et deixa esperir. Que l'altre pot fer esperir a tu. Ara te'l posa a mi mare i potser parlarem. Hola.
4: Home, per mi, sincerament, trobar una família afegida...
5: Pues me n'alegro.
7: Hola.
4: Simbòlicament, Caliu, companyia i conegut a molta gent.
5: Pues me n'alegro.
4: Clar, vull dir que això a mi em fa feliç. La...
5: Pues me n'alegro.
4: O sigui, jo m'alimento de cosetes així.
7: Hola.
4: I llavors el que sí que em faltaven a mi en la... En el, diguéssim, en el meu dia a dia, doncs era aquesta espurna d'il·lusió de dir, esperar, hòstia, aviam va. Poso que la ràdio és això, és comunicació.
5: Pues me n'alegro.
4: I ja està, jo superfeliç.
5: Pues me n'alegro.
3: Clar que sí. Mira, donar-te les gràcies a tu.
8: Me'n recordo molt, bueno, de tu, perquè, escolta'm, t'has portat molt bé, eh? Una bona persona, molt, molt, molt amable i molt tot.
6: Salut Ràdio Vilasacra 2024.
3: Clar que sí. Gràcies per tot. I ja està. I un petó des d'aquí.
8: Vale, gràcies per tot, eh?
4: Que us estimo molt a tots.
7: Hola.
9: Ràdio Vilasacra. I punt.
10: I punt.
11: I punt.
12: I punt.
13: I punt.
14: I punt. I punt.

0: notícies d'avui... Em podeu donar una ampolla d'aigua?
1: Sant Aniol, aigua mineral natural d'origen volcànic.
0: I l'aigua?
1: Sí, aquí tens. Sant Aniol, aigua mineral natural.
2: Essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.

Rain No Sunshine és una d'aquelles melodies que ha traspassat fronteres i es pot dir que forma part ja del patrimoni musical universal. Aquí, a casa nostra, Damià Olivella en va fer aquesta versió, una de les moltíssimes que circulen al mercat i que van de Paul McCartney, Buddy Guy, amb Melody Gardot, Kenny Rogers i Michael Jackson, per citar-ne només uns pocs exemples.

Totes les cançons tenen una història i un origen, i Bill Withers va trobar la inspiració per escriure In Sunshine després de veure la pel·lícula Dies de vi i roses del director Blake Edwards i amb banda sonora de Henry Mancini. A Withers el va atraure especialment els alts i baixos constants dels personatges alcohòlics interpretats per Lee Remick i Jack Lemmon. Precisament, aquests instants d'eufòria i de moments més aviat foscos li van recordar parts de la seva vida.

Bill Wither era el més jove dels 6 germans. El seu pare va morir quan ell tenia 13 anys. Als 18 es va alistar a l'exèrcit i amb els $250 que li van donar quan es va llicenciar, va començar a treballar en les primeres maquetes de cançons. Tot i que per viure, treballava en una fàbrica amb la construcció de vàters per avions Boeing 747. Aquestes van ser precisament les circumstàncies en què va gravar Ain't No Sunshine.

anys més tard, Bill Withers admet que es va trobar totalment cohibit durant la gravació d'Ain't No Sunshine. De fet, és normal. Ell era encara un aprenent a músic que anava de la fàbrica als estudis de gravació i davant seu tenia ni més ni menys que els MGs, és a dir, Booker T. Jones, Al Jackson i Donald Dunn. Només hi faltava Steve Cropper, però al seu lloc hi havia un molt col·laboratiu Graham Nash, que surt als crèdits.

Per acabar, unes quantes curiositats. D'entrada, al títol hi ha un error gramatical, una doble negació al juntar ain i no. Tots els instruments que es poden sentir a la gravació original són acústics i, originalment, Ain't No Sunshine es va incloure a la cara B del single Harlem. Els DJs, però, van passar de la cara A i així va ser com aquesta cançó es va convertir en tot un èxit i va guanyar un premi Grammy el 1972.

0: Avui l'art ja no només viu als museus. I tothom pot ser mecenes. Són a cada cantonada, a cada barri, a la cua del cinema i a la biblioteca. Perquè cuidar la cultura és un acte senzill a l'abast de tothom. És donar, però sobretot, rebre. És impulsar la nostra comunitat i el nostre territori. Perquè la cultura som tots i totes, i amb el teu suport la fem créixer.
1: A Ràdio Vila-sacra, primer la cultura. Ho entens o encara et costa?
0: Tu també pots ser mecenes. Amb la col·laboració de la Fundació Catalunya Cultura.

0: Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i els vins de la Do Empordà.
1: Coses de Figueres que cal tenir present.
2: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. Així de clar.

0: Existeix un lloc a la Costa Brava ple de màgia i il·lusió, amb concerts, esdeveniments esportius i una gastronomia de qualitat, on pots gaudir de moments inoblidables, a soles, en parella o amb el teu grup d'amics. Gran Casino Costa Brava, a Lloret de Mar. Molt més que un casino. grancasinocostabrava.com.
1: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!

0: més de 350 activitats per tots els gustos ompliran a partir del dia 18 el passeig de Lluís Companys de Barcelona amb la Setmana del Llibre en Català. Aquest any incorpora novetats, Montse Camps.
1: Novetats com oferir un podcast en directe cada dia, com Ràdio Maconda o Què t'ha passat, el nou espai per difondre els oficis del llibre que aquest any es centra en les biblioteques, o el nou col·laborador, la Casa de Creació Digital, que traslladarà la seva programació a la setmana al Dia de la Mercè. Hi haurà 282 editorials a gairebé 100 casetes que ompliran 9.000 metres quadrats que mostren tota la riquesa editorial en català que ha reivindicat el president d'Editors.cat, Oriol Magrinyà.
2: Som en un context innegablement d'emergència lingüística. Constantment les notícies que arriben referent a la llengua ens preocupen, a vegades ens indignen, ens angoixen, i en aquest context creiem que la Setmana del Llibre en Català s'erigeix una mica com un cert contrapunt, com una mostra innegable de la fortalesa i la vitalitat del sector editorial en llengua catalana.
1: Amb més de 200 signatures d'autors, la setmana s'inaugurarà dissabte 19 amb una glossa del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, Biel Mesquida. La

0: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
1: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
2: Líder europeu de taller multimarca.
1: Especialistes BMW.
3: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
1: Telèfon 972 50 55.

0: Quan veiem algú que cau, sense pensar-ho, l'ajudem a aixecar-se. És automàtic, ho portem a dins. I és just això el que ens impulsa a Càritas a ajudar els qui més ho necessiten, oferint-los una vida digna i creant noves oportunitats. Perquè mentre hi hagi persones, hi ha esperança. Càritas.
1: Dona a caritascatalunya.cat o al Bizum 38031.

La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com. El teu

0: és la bellesa? Per què ens obsessiona?
1: El CCCB, Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, presenta l'exposició El culte a la bellesa. Obres d'art, objectes històrics i instal·lacions audiovisuals qüestionen els cànons i exploren la indústria cosmètica.
0: El culte a la bellesa, del 21 de maig al 8 de novembre, al CCCB. Més informació a ccb.org. 1, 2, 3, 4...

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la Diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Dia Nacional de Catalunya sensacional. A Ràdio Vilasacra sense igual.
2: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
3: La notícia seleccionada de Ràdio Vilasacra.
4: Nou robatori d'art en un museu

0: francès reobre el debat sobre la seguretat d'aquests centres. Uns lladres han aconseguit endur-se fins a 40 obres de Renoir, d'un museu dedicat al pintor a Canya de Mar, prop de Nice, a la Costa Blava francesa. El valor de les obres robades s'estima en uns 9 milions d'euros, segons s'ha apuntat des de l'Ajuntament del municipi, dos dels quadres s'haurien pogut recuperar.
1: Dentispray.
2: Dentiqué?
1: Dentispray.

0: a la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Al món.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al món.cat.
2: Només necessitem una veu i un micròfon. Des dels seus orígens, la ràdio ens informa, ens entreté i, sobretot, ens obre la imaginació. Es va estrenar el 1924 i, d'aleshores ençà, la nostra història radiofònica és plena de moments històrics i curiosos que us convidem a recordar tot seguit.

0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
2: Pues no me n'entero.
3: Torna-li a dir, torna-li a dir que no el té prou clar, torna-hi.
0: Ràdio Vilasacra des de Bon Matí.
1: Aquesta és la diferència.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
3: Oh.
4: Ole.
5: Així que, t'hi apuntes? És a les 10.
6: Ah, doncs no ho sé. Ai, em fas el serrell una mica més curt?
7: A la teva perruqueria, rentar, tallar i quedar pel concert, tot pel mateix preu. El comerç dona vida als barris i als pobles i ciutats. Fes comerç, fes vida. Generalitat de Catalunya.
8: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vilasacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: informació, música, entreteniment.
1: El 107 de la freqüència modulada.
2: Passió per la ràdio.
3: Respiri, respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire, perfecte, així.
4: Trobo més bé, trobo més bé.

0: tele he sentit massa presentadors dir: fem una pausa, però no marxeu, tornem en un minut. Si tornes en un minut, vol dir que fas un trajecte de tornada que dura un minut. Si durant un minut estaràs tornant, pots dir que tornes en un minut. Però si vols dir que tornes després de la publicitat, que fas un salt en el temps i tornes, no tornes en un minut. Tornes d'aquí a un minut o d'aquí un minut. Quan fas una cosa en una quantitat de temps, vol dir que fas aquella cosa durant aquella quantitat de temps. Pots esmorzar en 5 minuts, dutxar-te en un quart d'hora o entrenar en una hora i mitja. En canvi, si el que vols dir és que una cosa passarà al cap d'una quantitat de temps, has de dir d'aquí a o d'aquí. Ens veiem d'aquí una setmana, tornem d'aquí un minut, el casament és d'aquí 2 mesos. Resulta que l'estructura en un minut, en lloc de d'aquí un minut, és un calc de l'anglès. En anglès, in an hour vol dir d'aquí una hora.
1: 100% Empordà.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i el

0: A la nostra pàgina web pots trobar fotos, informació, recomanacions i la nostra graella de programes. Tot molt detallat. La programació de programes pot veure's alterada els mesos d'estiu per les vacances d'uns i altres programes i en festes assenyalades perquè ens agrada sorprendre. Per triar la carta pots adreçar-te a un restaurant i per sentir sensacions que, com a la vida, si te les perds, hauràs d'esperar millor sort. Només i exclusivament, Ràdio Vila-sacra. També estem a xarxes socials, però només quan ens interessa. És el que té l'exclusivitat.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Bon dia. Escolta, internet, vaig començar a escoltar perquè vaig voler aprendre un poc català. Vaig decidir aprendre català perquè soc culer i vaig voler saber més de Barça. Un dia, per pura casualitat, mentre buscava informació sobre Ràdio Català per Google, fa 3 anys vaig descobrir, i es va ser com un amor a prima vista, descobrir completament el nou món de la música i la cultura catalana, bandes, etc. Com Manel o Pidei.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.
7: Tanca els ulls.
8: El Servei Català de Trànsit recorda que el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit els 365 dies l'any per oferir-los un servei d'orientació i informació sobre els tràmits després del sinistre, conèixer els recursos existents, rebre informació sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un sinistre de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web.

0: Sabíeu que hi ha una pintura d'interiors que fa servir l'energia de la llum per destruir els contaminants de l'aire, les olors i els virus i bacteris de forma permanent?
1: Fotodeco d'Activa està disponible en més de 10 colors i no només decora, sinó que us protegeix a tu i a la teva família.
0: Empresa catalana amb més de 20 anys d'experiència. Fotodeco Activa, pintura fotocatalítica, disponible a Amazon.

0: La ràdio és imprescindible, en molts moments i per a moltes persones.
1: La ràdio acompanya vides senceres.
0: Històries de vida amb la companyia imprescindible de la ràdio.

0: Us en recordeu?
1: Un estudi científic afirma que és impossible viure més de 125 anys, tot i els avenços mèdics que hi ha hagut en les darreres dècades. Hi ha casos documentats de persones que han arribat fins als 120 o fins i tot fins als 124. Però sortim al carrer a preguntar a la gent si no els hi faria mandra arribar amb aquesta edat, que pinta molt bé, però depèn quines condicions, déu-n'hi-do. Ja ens podem fer de tot, però és impossible viure 125 anys. Tu estaries disposada a viure 125 anys?
2: No.
1: Per què?
2: Pues porque pienso que son muchos años.
3: Yo menos años, pero que pueda, oye, que pueda hacer lo que yo quiera.
1: ¿Y usted, caballero?
4: Yo no, ni por arriba no. Yo si arribo al 85 y por un.
1: ¿Sí? ¿Y usted?
5: Jo si me paguen bé, sí. Si et cuides, per què no?
1: Sí?
5: Clar, bueno, ara mateix en tinc 36, o sigui que jo viuré tot el que calgui.
1: Molt bé.
5: Sí, sí.
1: I vostè?
6: Jo no sé, estic molt patxutxa.
1: Oh, si fa bona cara.
6: Sí, la cara sí, però la promesa va per dins.
5: Disposat no ho sé, però crec que es pot fer això.
1: Sí?
5: Sí, se pot arribar. Però
1: amb una disciplina que potser no tens ganes de complir.
5: És molt adequat. Sí, això mateix.
1: Només aigua i pollastre a la planxa.
5: Això mateix, i arròs, que seria algo pues, molt dur, no?, per la vida que fem ara mateix.
1: Vosaltres, que deveu tenir uns 18-20 anys...
7: Sí, molt bé.
1: Sí. Estaríeu disposades a viure 125 anys?
8: No. Ni regalat. Depèn de com te trobis, sí, però quan te trobis. I a 120 anys no pots tindre una qualitat ni que et paros boig, nen.
1: Tu querries vivir 125 anys?
2: No sé, la verdad.
1: Son muchos años, ¿eh?
2: No quiero.
1: No? Muy bien.
9: Yo sí,
1: sí,
9: claro.
1: ¿Por qué?
9: Para vivir más y gozar más de la vida, ¿no?
1: Ajá. Hombre, si vas a año por cadena, yo creo que el cuello lo destrozarás.
9: No creo.
10: Hostia, yo no, ¿eh? Yo he estado 125 años, ¿para qué?
1: ¿Para qué, no?
10: Con la mierda de vida que tenemos. No sé. 125 no.
1: ¿No?
10: Yo a los 65 ya me quiero ir al
1: otro barrio.
10: Al otro barrio. ¿Con mi pensión?
1: Con tu pensionita. Esto no lo tenemos muy claro, pero bueno.
10: Tal com està la cosa no ho tenim molt clar, però 125 no, pa què?
11: Jo sí, jo estaria disposada a viure tants anys.
1: I per què? Què t'interessa del futur?
11: Bueno, pues jo crec que que tot està creixent d'una manera molt ràpida i jo crec que si vius tants anys pues veuràs coses molt de tecnologia molt avançada.
1: L'Apple 50, per exemple.
11: Per exemple.
1: Tu vols viure 125 anys?
11: I més.
1: I més?
11: Sí, jo seria immortal.
1: I què t'interessa de la immortalitat?
11: Que no
1: pensa,
11: vull...
1: pensa que no arribaràs en aquest estat, als 125 anys.
11: Ja, però bueno, segueixes vivint. Millor que està mort.
12: No.
1: No val la pena viure tants anys.
12: Que el problema és ser gros.
1: El problema és ser gros.
12: Però molt gros.
1: Són molts anys. I moltes hores de gimnàs, eh?
5: Home, si es poden aguantar, sí. Si el cos sí, dona...
1: Molt bé. I tu, estaries disposada a viure 125 anys?
13: No, creo.
1: No. I acabem amb aquests dos savis que ens respondran molt bé amb aquesta pregunta. Diuen els estudis que és impossible viure més de 125 anys. Vostès, dos homes forts i joves, estarien disposats a viure 125 anys?
14: Me sembla que no.
1: Usted tiene buen aspecto, ¿eh? Tiene un buen pelazo y tiene una cara maja.
14: Un aspecto, bueno, ahora son 81 años y ya pesan.
1: No, pues muy bien llevados.
14: Pues yo no quedaría.
1: No vale la pena tantos años, ya muy pesado.
14: No.
1: Muy bien.
14: Muy pesado, tanto tiempo.
1: ¿Y qué edad tiene usted? Porque tiene muy buen aspecto también, ¿eh? Tiene buen color de piel, lo veo bien.
14: Yo tengo 18 años.
1: 18 años, me cago.
14: Al revés,
1: ¿eh? 81, muy bien. Sí. Muy bien llevados, muchas gracias.
14: Nada, hombre.

0: Col·locar cançons dins d'un ordinador, de tots els estils i dècades, i que vagin sonant, és una tasca fàcil. De fet, és el sistema utilitzat normalment a la majoria de ràdios musicals per oferir a la seva audiència. Hi ha milers que funcionen així. Yes. Seleccionar cançó a cançó i organitzar-la de forma lineal, perquè cada tema soni a la seva hora corresponent, sempre segons creativitat i època. Això és molt més complicat. Això requereix amor per la música, conèixer el detall, temes, estils i generacions. Això requereix un assessorament d'experts per aconseguir que la producció aconseguida ajudi a l'estabilitat emocional, a la calma i a un acompanyament d'acord amb els temps de qui escolta. Afegint a la música curiositats, humor, notícies i cultura, s'aconsegueix allò que ningú fins ara pot igualar ni imitar. Ràdio Vila-sacra, el bon entenedor, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha. Entens? En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Torna a connectar amb la vida.

0: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
1: Que sí, que a Ràdio Vila-sacra observem, pensem, triem i compartim tot allò que ens ofereix l'oferta audiovisual del món. I ho amanim a la seva hora, amb la salsa corresponent a cada moment. Per això, ningú ens pot imitar. A veure si pots. Vinga,

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El retorn a les aules i les pancartes ha coincidit també amb l'aparició del darrer informe PISA que ha deixat tothom tremolant. Espanya aconsegueix els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i també en ciències. En tots tres casos, els alumnes espanyols queden per sota de la mitjana dels països de la OCDE. El daltabaix més gran se l'endú la comprensió lectora. Si comparem els resultats en fa 10 anys, la caiguda és de 45 punts menys, el que representa la pràctica tot un curs. Recordem que aquest any l'informe deixa fora Catalunya per l'alt percentatge d'alumnes exclosos. Senyor Francesc Padró és director de l'aniversari de l'educació i catedràtic de polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra. Li ha sorprès les dades que PISA avui ha fet públiques?
2: En realitat, no. No en quant a la tendència, sí potser en quant a la magnitud de l'empitjorament. Que les dades anirien empitjorant, ho sabíem, perquè era una tendència que s'albirava ja pràcticament des del 2015 arreu de l'OCDE i que ha estat molt més aguditzada d'ençà de la pandèmia. Però el que no ens imaginàvem és que la caiguda seria tan sobtada i tan generalitzada.
1: I com s'ho explica?
2: Bé, aquesta és la qüestió, perquè l'estudi PISA no és un estudi experimental que permeti establir relacions de causalitat, sinó que el que fem és, quan tenim els resultats, intentem trobar unes hipòtesis plausibles que expliquin justament aquesta davallada. Entre moltes altres, jo diria que hi ha una conjunció molt trista entre, d'una banda, el que podríem anomenar com l'ascens de la confiança en la digitalització, les pantalles i després les xarxes socials i darrerament la intel·ligència artificial, que en realitat capturen l'alumne, que entra en perfecta contradicció amb el que és la cultura escolar. Clar. Que demanaria que ens aturéssim a llegir en profunditat. Això per una banda. Destacar igualment la pèrdua d'un cert nombre de valors que han, per dir-ho així, caracteritzat l'èxit de l'escola tradicional i que trobem als països que han obtingut les millors puntuacions des de fa anys a l'OCDE, que són Japó, Corea del Sud, algunes demarcacions de Xina, i que tenen a veure amb el respecte a l'autoritat, la disciplina, la cultura, que la majoria dels països europeus doncs s'han anat erosionant.
1: És cert que, efectivament, avui llegíem amb atenció, no?, per què el Japó treu aquests resultats, que són els que encapçalen aquest informe PISA, i obeixen exactament aquests arguments que comentava el senyor Padró. Es diu treballar molt, no?, estudiar molt.
2: Efectivament, efectivament. També és veritat, d'aquest cop no en parlem gaire, però que això portat a l'extrem es tradueix també en fenòmens indesitjables. És a dir, quan la pressió i la cultura de l'esforç arriba al seu límit és quan es produeixen fenòmens coneguts des de fa temps, com per exemple la sensació de depressió perquè l'alumne no arriba, o fins i tot tendències molt elevades, fins i tot el suïcidi en el moment en què se celebren les proves per l'accés a la universitat. Això seria portat al paroxisme, no? Clar. Però, en general, podríem dir que sempre, mentre les coses no canvien, els països que continuen compartint aquests valors tan vinculats a l'escola tradicional obtindran els millors resultats. I nosaltres, dissortadament, doncs aquests valors ja no els tenim, per dir-ho així.
1: La consellera Esther Niubó deia que segurament, veient una mica com estan les coses, cal apostar per un nou model, no?, que s'ha de treballar en un nou model d'ensenyament. Què pensa vostè?
2: Jo... La veritat és que no sé exactament què ha volgut dir ella amb un nou model d'ensenyament. Nosaltres hem fet molts experiments i no hem arribat mai a concloure que puguem anar més enllà del que són justament els resultats actuals. Potser la solució està en recuperar l'èmfasi en el que podríem dir les competències fundacionals, en particular la lectoescriptura. Intentaré explicar-me millor. És a dir, un alumne que està acostumat a llegir molt i en profunditat, és un alumne que també escriu millor i és un alumne que s'expressa millor i, per tant, també és un alumne que entendrà millor els enunciats. Per tant, jo crec que una inversió diguem-ne en profunditat en intentar recuperar la passió per la cultura seria probablement el que millor podríem fer.
1: Sense cap mena de dubte, no? Perquè una de les coses que avui explicaven és que més enllà de les 400 paraules que acaben en una pantalla, quan superem aquesta xifra, els alumnes es perden, no?
2: Efectivament, i això ens diu molt sobre quin futur tindran el dia de demà en el mercat laboral, però també ens parla, encara que sembli molt distant, de la facilitat amb la que podran ser també manipulats amb missatges curts, atractius, diguem-ne, en lloc d'aprofundir veritablement en el significat.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Es busquen voluntaris per anar a viure a Mart i, a més, quedar-s'hi.
1: Per ser candidat per anar a viure a Mart només cal tenir entre 18 i 40 anys, estar en bones condicions físiques i pagar una quota d'uns 29 euros.
2: Diré de Mirón.

0: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
1: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.

0: nit.
1: En el 107 de la FM.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: El Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Sal, celebra 35 anys amb més de 90 espectacles i una edició d'alt nivell internacional. Gemma Esteve.
1: Enguany hi haurà 22 estrenes absolutes, 4 d'internacionals, una fita inèdita en la història del festival. Destaquen companyies de referència de l'escena contemporània com la belga Peeping Tom, que estrenarà una nova versió de Les Salons, i Nit Company amb Everything Must Change, una proposta que combina teatre, dansa, música i arts visuals. Per a Lluís Puig, el director artístic, el festival està recollint els fruits de molts anys de feina.
2: Això ve una mica de la feina aquesta que anem explicant ja fa molts anys, de treball en xarxes europees, participació en trobades europees, etcètera, etcètera. Fa que tinguin més Temporada Alta present i t'ofereixin estrenes i estem molt contents.
1: La programació internacional inclou a més un plat fort, el retorn de Romeo Castellucci, que aterrarà a Girona procedent de París amb el seu mite de Faust. El festival reivindica també la creació catalana amb 66 espectacles, 19 de segell gironí i l'estrena de Vaca en Família de la companyia Malpelo. El Temporada arrencarà el 3 d'octubre i ho farà amb Has Been, una proposta del dramaturg Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Sherkawi, que reflexiona amb humor sobre fer-se gran en el món de l'espectacle.
3: Ràdio Vila Sacra.
4: Ràdio Vila Sacra.
3: Ràdio Vila Sacra.
5: Ràdio Vila Sacra.
6: Tu pots ser part del canvi.
7: Ladies and gentlemen, from Los Angeles, California, the

0: Ara, diu, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: La teva música molt més a prop del que t'imagines. Música quilòmetre zero. Regala. Sent. Comparteix.
2: Pero que una cosa son los hechos y otra las palabras. Che, Radio Vilasacra son hechos. Te lo digo yo, Messi, que siempre la tengo en mi iPhone.
3: La canción del día. I col·laboren Coca-Cola, Electropremium, Estrella Damm, Xarxa Fort de Catalunya i Frit Ràbic.

0: Mr. Breeze.
1: Ral de Vinyó. Realment una raça única. Realment compromesos. Realment sostenibles. Realment deliciós. Carns i embotits Ral de Vinyó. Realment.
2: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?
3: Brilla amb llum pròpia el Shop In Andorra Festival. Compres, música, espectacles, gastronomia i activitats per tota la família. Consulta l'agenda visitandorra.com.
4: Thank you, ladies and gentlemen. I sure hope you've enjoyed our new album here on CBS Records.

0: Ara, propostes comercials sensacionals.
1: T'imagines conèixer els volcans des del seu interior?
2: Vine a descobrir Espai Cràter, el nou centre de referència en volcans, ciència i societat a Olot, la Garrotxa.
1: Reserva la teva entrada a espaicrater.com.
2: Espai Cràter, un viatge al centre de la vida.
3: Fas un sopar amb nosaltres?
4: Sí!
3: Seleccionat i mirat de ben a prop.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Enfrontar-se a la violència no és fàcil. Parlar-ne és el primer pas per posar-hi fi. Entra a totok.cat. T'escoltem, t'ajudem i et protegim.
8: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
9: Tens passió i estima per la natura? Vols protegir i conservar els nostres boscos, els rius, el mar, el cel, la fauna? Ara tens l'oportunitat de fer-ho. Obrim 127 noves places per agents rurals, amb el 40% de les places reservades per dones. Els agents rurals volem preservar el medi natural amb tu i per tu. Vols formar-ne part? Informa-te'n a interior.gencat.cat/festa-agent-rural. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Propostes en xarxa.
1: Reconnectar, reduir, respectar, reciclar, reconstruir, reutilitzar, reinventar, reaprofitar, refer, regenerar, repensar. Què tenen en comú tots aquests verbs? Fàcil, oi? El prefix re indica duplicació o repetició, és a dir, tornar a connectar, a construir, a utilitzar, a pensar, accions molt òbvies que sovint queden massa en segon pla.
2: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Des de 1993.
1: Un espai per reflexionar de manera conscient.

0: Renfat reforçarà el servei de Rodalies durant la Diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Diada Nacional de Catalunya sensacional! A Ràdio Vila-sacra sense igual!

0: Festa i Fira de l'All i Oli de Creixell.
1: 33a edició del concurs internacional de l'all i oli.
2: 13 de setembre a la Breda de Creixell i presentat per Pitu Anaya.
3: Tota la informació la trobareu a allioliCreixell.com.

0: Apunta, no es tracta de barrejar música de tots els estils. Es tracta de tenir estil a l'hora de barrejar música i a la seva hora.
1: L'Arcada de Faras. Si et pensaves que no podia haver-hi aquí llocs com aquest, és que no havies vingut ni t'hi havien portat. Un complex d'apartaments rurals en un entorn de natura al·lucinant, amb restaurant inclòs. Un lloc extraordinari a només 5 minuts de Besalú. Reserva-la al 972 590855.

Figueres uneix la Mostra del Vi i el Fòrum Gastronòmic a la Rambla per ampliar l'abast de les dues propostes. Serà del 2 al 4 d'octubre i s'oferirà producte local, de restauració i

0: comportament del consumidor és extremadament complex i difícil de predir, ja que són múltiples els factors que influeixen en el procés de decisió de compra. Malgrat que, inicialment, es pensava que aquest procés era un acte exclusivament racional, el 80% dels actes de compra responen més a motius emocionals o impulsius que a processos racionals o premeditats. Bonària Agrupa treballa amb un model d'integració vertical complet que li permet fer arribar els seus productes directament al consumidor sense cap intermediari. És a dir, controlant tots els processos de la cadena de valor, des del naixement del bestiar fins a la seva distribució i venda directa a través dels seus propis establiments. És el que es coneix com a De la granja al plat. El grup operatiu Think Local va néixer amb l'objectiu de comunicar de forma efectiva els valors associats, la integració vertical de l'empresa a través dels seus establiments, millorar-ne la imatge i estimulant el consum de productes de proximitat. El grup de treball l'integren les empreses Bonària, Andreu Alimentació i l'IRTA com a centre de recerca.
1: A l'IRTA comptem amb més de 30 anys d'experiència en l'estudi del comportament del consumidor, avaluant doncs, diferents factors que poden influir en la seva presa de decisions i en el seu comportament de compra en quant a alimentació. Aquests aspectes són, per exemple, aspectes relacionats amb el propi consumidor, com podrien ser les seves creences o les seves expectatives.
0: El projecte s'ha plantejat en diverses etapes, en les quals s'han avaluat en profunditat la imatge de marca Bonària, la percepció dels seus espais de compra, tant físics com en línia, i també tots aquells aspectes que poden influir en l'experiència global de compra. Al llarg de tot aquest procés, s'han identificat diverses accions de millora que, després d'un procés exhaustiu de selecció i validació, s'han implementat en els establiments, aconseguint així un procés de cocreació amb el consumidor complet, des de la idea fins a la seva implantació.
2: La nit. En el 107 de la FM...
3: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
4: La cultura s'ha de viure. Siguis com siguis, busquis el que busquis, tot comença aquí. Yeah.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El retorn a les aules i les pancartes ha coincidit també amb l'aparició del darrer informe PISA que ha deixat tothom tremolant. Espanya aconsegueix els pitjors resultats de la història en matemàtiques, en lectura i també en ciències. En tots tres casos, els alumnes espanyols queden per sota de la mitjana dels països de la OCDE. El daltabaix més gran se l'endú la comprensió lectora. Si comparem els resultats en fa 10 anys, la caiguda és de 45 punts menys, el que representa la pràctica tot un curs. Recordem que aquest any l'informe deixa fora Catalunya per l'alt percentatge d'alumnes exclosos. Senyor Francesc Padró és director de l'aniversari de l'educació i catedràtic de polítiques educatives de la Universitat Pompeu Fabra. Li ha sorprès les dades que PISA avui ha fet públiques?
2: En realitat, no. No en quant a la tendència, sí potser en quant a la magnitud de l'empitjorament. Que les dades anirien empitjorant, ho sabíem, perquè era una tendència que s'albirava ja pràcticament des del 2015 arreu de l'OCDE i que ha estat molt més aguditzada d'ençà de la pandèmia. Però el que no ens imaginàvem és que la caiguda seria tan sobtada i tan generalitzada.
1: I com s'ho explica?
2: Bé, aquesta és la qüestió, perquè l'estudi PISA no és un estudi experimental que permeti establir relacions de causalitat, sinó que el que fem és, quan tenim els resultats, intentem trobar unes hipòtesis plausibles que expliquin justament aquesta davallada. Entre moltes altres, jo diria que hi ha una conjunció molt trista entre, d'una banda, el que podríem anomenar com l'ascens de la confiança en la digitalització, les pantalles i després les xarxes socials i darrerament la intel·ligència artificial, que en realitat capturen l'alumne, que entra en perfecta contradicció amb el que és la cultura escolar, clar, que demanaria que ens aturéssim a llegir en profunditat. Això per una banda. Destacar igualment la pèrdua d'un cert nombre de valors que han, per dir-ho així, caracteritzat l'èxit de l'escola tradicional i que trobem als països que han obtingut les millors puntuacions des de fa anys a l'OCDE, que són Japó, Corea del Sud, algunes demarcacions de Xina, i que tenen a veure amb el respecte a l'autoritat, la disciplina, la cultura, que la majoria dels països europeus doncs s'han anat erosionant.
1: És cert que, efectivament, avui llegíem amb atenció, no?, per què el Japó treu aquests resultats, que són els que encapçalen aquest informe PISA, i ho vegen exactament aquests arguments que comentava el senyor Padró. Es diu treballar molt, no?, estudiar molt.
2: Efectivament, efectivament. També és veritat, d'aquest cop no en parlem gaire, però que això portat a l'extrem es tradueix també en fenòmens indesitjables. És a dir, quan la pressió i la cultura de l'esforç arriba al seu límit és quan es produeixen fenòmens coneguts des de fa temps, com per exemple la sensació de depressió perquè l'alumne no arriba, o fins i tot tendències molt elevades, fins i tot el suïcidi en el moment en què se celebren les proves per l'accés a la universitat. Això seria portat al paroxisme, no? Clar. Però en general, podríem dir que sempre, mentre les coses no canvin, els països que continuen compartint aquests valors tan vinculats a l'escola tradicional obtindran els millors resultats. I nosaltres, dissortadament, doncs aquests valors ja no els tenim, per dir-ho així.
1: La consellera Esther Niubó deia que segurament, veient una mica com estan les coses, cal apostar per un nou model, no?, que s'ha de treballar en un nou model d'ensenyament. Què pensa vostè?
2: La veritat és que no sé exactament què ha volgut dir ella amb un nou model d'ensenyament. Nosaltres hem fet molts experiments i no hem arribat mai a concloure que puguem anar més enllà del que són justament els resultats actuals. Potser la solució està en recomparar l'èmfasi en el que podríem dir les competències fundacionals, en particular la lectoescriptura. Intentaré explicar-me millor. És a dir, un alumne que està acostumat a llegir molt i en profunditat, és un alumne que també escriu millor i és un alumne que s'expressa millor i, per tant, també és un alumne que entendrà millor els enunciats. Per tant, jo crec que una inversió, diguem-ne, en profunditat, en intentar recuperar la passió per la cultura, seria probablement el que millor podríem fer.
1: Sense cap mena de dubte, no? Perquè una de les coses que avui explicaven és que més enllà de les 400 paraules que acaben en una pantalla, quan superem aquesta xifra, els alumnes es perden, no?
2: Efectivament, i això ens diu molt sobre quin futur tindran el dia de demà en el mercat laboral, però també ens parla, encara que sembli molt distant, de la facilitat amb la que podran ser també manipulats amb missatges curts, atractius. Diguem-ne, en lloc d'aprofundir veritablement en el significat de les coses. Per tant, diguem-ne, atorgar valor a aquesta capacitat en profunditat, en deteniment, és també formar ments crítiques.
1: Director de l'Anuari de l'Educació i catedràtic de Polítiques Educatives de la Universitat Pompeu Fabra, el senyor Francesc Padró. Ha estat molt amable, moltíssimes gràcies.
2: Al contrari, gràcies a vostès.
3: Tu pots ser part del canvi.
4: Per una comunicació fidel, divertida, original, exclusiva i sana.
5: Ràdio Vilasacra tota la setmana.

0: Mira què he buscat, però no tinc ni idea de què li podrien regalar al Biel.
1: I per què no un joc de taula? Has mirat el cercador de Tot Joc?
2: Tot Joc és una iniciativa per promoure l'ús del català a través del joc. Hi trobaràs el cercador de jocs i joguines en català amb més de 1.100 referències catalogades per edat, tipus de joc o fabricant. I també més de 400 botigues d'arreu de Catalunya on anar-los a comprar. Informa-te'n a totjoc.cat. Juguem en català. Generalitat de Catalunya.
3: Bona nit.

0: un noi per Toli al segle XXI és força censurable, però és innegable que això de perdre oli fa anys i panys que es diu, de la mateixa manera que fa anys i panys que vivim en una societat homòfoba. Els romans ja eren una mica homòfobs i és aquí, a l'època dels romans, on trobem l'origen de l'expressió perdre oli. Resulta que en aquella època els homes que feien serveis de prostitució a altres homes es lubricaven la cigala amb oli d'oliva. Per això, quan tornaven d'un servei, a vegades es veia com els hi regalimava l'oli per les cuixes. Es veia com perdien oli. Per tant, per als romans, els homes que perdien oli eren els que treballaven com a prostituts per altres homes, eren els que feien treballs homosexuals. Per tant, el concepte perdre oli anava lligat a l'homosexualitat masculina i per aquest motiu l'expressió va passar de fer-se servir per designar homes que, tirant molt d'estereotips, semblaven homosexuals. Estaria molt bé que a partir d'ara, a les vostres vides, els únics que perdessin oli fossin els cotxes.
1: Ràdio Vila-sacra.
2: L'opció dels que en saben. Està bé que les finestres siguin molt aïllants, però si van amb persiana motoritzada, molt millor. Entra a comerlin.es i informa-te'n. Finestres amb sistemes Comerlin. Conservem la teva energia.

0: motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any, mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Informació, música, entreteniment.

0: comença. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
4: Des de la convicció de que som una família i en aquí a mi em tindreu cada dia, si puc, al peu del canó. Bon dia.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
5: Repetiràs. Bé, no?
7: Màgica, plena de música i cultura. Bé.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 87.
4: A Navata, Torremirona, Esport i Spa, del club més vanguardista de l'Empordà. Viu una nova experiència en un club fet a mida per a tu i els teus fills, amb les millors instal·lacions i els millors professionals, obert cada dia. Gaudeix fent esport i relaxa el cos i la ment amb els serveis spa, massatges, circuits termals, tractaments facials i corporals, solarium... A Navata, Torremirona, Esport i Spa, del club més vanguardista de l'Empordà.

0: En motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat us volem proposar fer una caminada pels carrers i camins del municipi de Vila-sacra a càrrec de Josep Maria da Costa. Diumenge 20 de setembre a les 10 del matí. Lloc de concentració, plaça de l'Església. El recorregut és d'aproximadament d'uns 5 quilòmetres. És apte per a totes les edats atès que es tracta d'un camí planer i sense dificultat. Cal apuntar-se prèviament a l'Ajuntament i teniu temps fins al dijous dia 17. 972 50 75 23. El tema d'aquest any: mobilitat per a tothom. T'hi esperem.
1: Eo, notícies, curiositats, música i sensacions a Ràdio Vila-sacra a Pilons.
2: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
4: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.

0: Ara obrim la carpeta de les entrevistes d'arxiu.
1: Arxiu d'entrevistes.
2: Roser Amells, escriptora, que a més t'agrada el sexe, no?
3: Penso que és la comunicació més intensa que podem tenir les persones. De fet, comunicar-te és transmetre-li un missatge a l'altre i en aquest cas li pots fins i tot ficar dins.
2: Li pots ficar dins.
3: El missatge.
2: M'he perdut.
3: Sí, a veure...
2: A veure.
3: Jo crec que avui dia qualsevol persona pot parlar de sexe molt millor que fa 30 anys, per exemple. El que passa és que, malgrat això, continuem sense parlar-ne gaire.
2: Doncs bé, parlem. En el teu llibre M'agrada el sexe, d'entrada parles del sexe vainilla. Explica'm això.
3: El sexe vainilla, per qui no ho sàpiga, és aquest sexe que és així com correcte, que no és per tirar coets, però que també és avorridot i costa reconèixer-ho. És el sexe rutinari, el sexe que tenen les parelles que porten molts anys, que habitualment n'hi ha un dels dos que no està gens content amb aquesta situació perquè és difícil i no es queixa, no s'atreveix a queixar-se.
2: Ah, carai!
3: Hem d'anar una miqueta en compte del que expressem quan expressem la nostra sexualitat, perquè potser estem demanant-li a l'altra persona que s'avorreixi, que no vulgui estar amb nosaltres o que marxi a buscar una altra persona. No, a vegades, una mica la conclusió és, a vegades ens preocupem més d'arreglar-nos per anar a la feina que d'arreglar-nos per a la nostra parella o fer una cosa doncs, dedicant-li prou atenció. I això no pot ser.
2: M'estàs dient que en el segle XXI encara a les parelles els hi costa parlar de sexe? No es parla de sexe o què?
3: Gens, gens. Hi ha d'haver molta complicitat i han de ser bons amics
2: ja veus,
3: perquè la conversa funcioni bé, perquè si no et poden dir que ets una escalfabraguetes o una fresca o simplement tenir el malentès de que el que tu vols parlar no és important, que és una tècnica de flirteig. Les dones som etiquetades molt sovint.
2: A les dones no sé, però a tu sí, no, que t'etiqueten.
3: I tant, i tant. Tu mira't les meves xarxes socials, estic etiquetada per tots cantons. Tinc a seguidors i seguidores que ja els hi va bé, que precisament volen aquest perfil i aquest discurs i aquesta conversa. Però també hi ha molta gent que em diu, però per què et fas fotos del cul al lavabo? O per què... I jo dic, i per què no? Quin problema hi ha? No veig per què m'hauria de preocupar.
2: No, això de fer-se fotos al cul a llocs públics no és habitual.
3: Sí.
2: Morbós sí, deu ser, no?
3: Ara a l'hivern la veritat és que he parat una miqueta perquè
2: el fred
3: t'has de treure moltes coses i... Bé, ja saps que es faig a lavabos públics.
2: Sí, sí.
3: En tota la cosa aquesta de que em poden enxampar, de que pot sortir algú i trobar-me allà amb el mòbil fent-me la foto...
2: Al cul.
3: I té la seva gràcia. I també perquè la geolocalitzo. I en la geolocalització, doncs a la Farga, al Corte Inglés, a botigues de moda, es troben que la gent va veient bolsos, sabates, un cul.
2: Mira, és diferent.
3: I m'agrada molt observar la sorpresa que produeix, perquè al cap i a la fi tampoc no és una cosa tan de l'altre món, eh?
2: No, un cul és un cul.
3: Jo ho trobo fantàstic.
2: Creus que totes les dones tenen la mateixa capacitat per entendre amor i sexe?
3: Les dones tenim la mateixa capacitat d'una rambada d'aquestes salvatges i no estem per històries, o tenim moments que estem més sensibles.

0: Tenim l'obligació de posar-hi aquesta càrrega emocional. Jo sempre explico, quan he fet xerrades, sobretot a gent jove, a gent adolescent, que l'important és que no idealitzin tant la primera vegada, perquè està claríssim, vull dir, hi ha molt poquetes probabilitats de que aquella persona primera en la que estaran sigui la persona de la seva vida. Yeah. Tenen 16, 18 anys i jo almenys els hi desitjo que tinguin unes quantes experiències més. I crec que això ho continuem fent al llarg de la nostra vida, molt, les dones, per una pressió social de que sembla que has de tenir una parella estable i casar-te i tenir fills i totes aquestes històries, i això ens limita.
1: A veure, Roser, si ens aclarim, per tu el sexe, sigui amb amor o sigui sexe, què és?
0: És un joc. Llavors, jo crec que es pot jugar a tot si cada un dels dos accepta els papers. Mira, és com quan eren nens i jugàvem a indis i cowboys.
1: Ah, carai.
0: Doncs a vegades feies d'indi i a vegades feies de cowboy, però no paraves a pensar, jo vull fer això, vull fer l'altre, si no, no jugo.
1: I per jugar com s'ha de jugar, què hem de fer?
0: El que hem de fer és, primer, averiguar què és el que volem, individualment. Jo abogo molt per la masturbació com a primer pas per una felicitat sexual plena.
1: Ah, la masturbació va bé per una felicitat sexual plena.
0: Va bé per tot, i sobretot per tenir consciència de tu mateix. Si tu vols tenir parella, vols que l'altra persona t'aporti coses, es comuniqui amb tu i tot això, tu també has de saber com ets i què vols i què necessites. I no hi ha millor manera que anar una miqueta entrenadet de casa. I jo crec que la masturbació, en tots aquests tabús i tot això, és com que ens l'ha encarregat. Fins i tot hi ha dones que en algun moment pensen que si la parella es continua masturbant quan ja tenen una relació estable, vol dir que és com una mena d'infidelitat, que no en té prou amb ella. No, al contrari, si estimes a la teva parella, no t'agrada més que estigui relaxadet i content?
1: Doncs sí, mira.
0: Doncs això ens haurien d'aplicar, de que no té res de dolent, de que cada un que faci el que vulgui.
1: Això sí que m'agrada, que cadascú faci el que vulgui. I ara, per acabar, ja digue'm la més gran veritat sobre el sexe.
0: La veritat és que ningú obliga ningú a estar amb un altre. Ja no estem a l'edat mitjana.

matinada. Durant tota la nit s'han vist els focs dels milers de soldats franco-espanyols que esperen neguitosos l'ordre d'assalt contra les muralles mig caigudes de Barcelona. Dins de la ciutat queden ja molt pocs defensors. L'assalt d'avui podria ser el definitiu, però qui ho sap? Un dia més de llibertat és el premi que poden obtenir els defensors si avui, 11 de setembre de 1714, els assaltants són un cop més rebutjats. L'estiu de 1714...

0: 14 havia estat dur pels habitants de la capital catalana. Les tropes borbòniques, liderades pel mariscal duc de Berwick, ja havien intentat resoldre sense èxit en la batalla del baluard de Santa Clara el 13 d'agost aquell setge. Tot i repel·lir l'atac, la via militar semblava cada vegada més esgotada. El 3 de setembre, Berwick va proposar un pacte de rendició de Barcelona que fou rebutjat per les autoritats de la ciutat. Aquest fet provocà la dimissió del comandant en cap de les forces catalanes. El tinent mariscal Antoni de Villarroel considerava que la resistència era inviable. Després de la retirada de les tropes imperials i els aliats anglesos, les forces austracistes comptaven amb les tropes irregulars de Miquelets, efectius catalans, valencians i mallorquins. En la defensa de Barcelona també hi van contribuir els 6 batallons de la Coronela, una milícia ciutadana dels gremis professionals. Eren 2.000 homes enfrontats a la poderosa maquinària de guerra de l'exèrcit borbònic, uns 26.000 soldats francesos i espanyols. La zona de llevant de la ciutat, la més poblada i activa, fou la que patí més el setge, els bombardejos i l'assalt definitiu d'aquell dia funest. A 4:45 de la matinada, tots els canons i morters dels assaltants van disparar fins a 3 descàrregues i les campanes de Barcelona van tocar sometent. Era l'inici d'un dia d'intensos combats que anaren entrant pels carrers de Barcelona, un dia que marcaria durant segles el futur de Catalunya. Com sempre, com és habitual a l'avantguàrdia, tornem a tenir aquí amb nosaltres el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, què tal? Gràcies.
0: 11 de setembre de 1714 és la data clau, almenys, a la història contemporània de Catalunya.
1: Sí, que molta gent a vegades es confon i diu és que els catalans celebren una derrota. No és veritat. Els catalans, quan van convertir en data nacional de Catalunya, el que fan és commemorar l'èpica i la defensa per recordar-se'n sempre que aquell dia es van perdre les llibertats de Catalunya i les institucions de Catalunya, que és molt diferent. No celebren res, sinó que recorden amb un esperit reivindicatiu, altres ho fan amb un motiu festiu o com sigui, es recorden doncs que hi va haver una sèrie de batallons, 6 batallons, uns 340, 350 soldats cada un, bueno, homes armats cada un, no diguem soldats, sí, sí. Homes armats cada un, que dins de la ciutat el que van fer doncs va ser defensar-se contra aquests milers de combatents doncs de l'aliança castellano-francesa, amb el qual doncs volien acabar amb aquesta actitud de Catalunya, hi ha molt territori ocupat, en contra de les principals potències de l'època, d'una forma que despertava l'admiració dels analistes del moment i que tenia un punt, hi ha gent que diu que tenia un punt de fora de lloc, però sí que és veritat que és possible que gràcies a aquesta defensa tan extraordinària d'un poble tan aguerrit i tan bel·licós, doncs encara fos un dels elements de defensar el poc que va quedar de les institucions i la personalitat catalana.
0: La sensació sovint que, no sé si m'estic encertat o no, sovint que es té de l'11 de setembre és que ha quedat com una mena de xifra màgica, però esclar, l'11 de setembre no va ser un assalt i van entrar a les tropes i s'ha acabat. Això va ser tot un procés que venia de mesos i que uns van atacar per aquí, altres per allà, uns es van defensar. O sigui, va ser un procés que precisament d'una manera indirecta, òbviament, s'està poguent seguir en aquests moments a través del 3CAT24 i els twitters que ens estan seguint amb aquests personatges que ens fan reviure l'11 de setembre i que convido els oients a que ho puguin seguir.
1: Això
0: també.
1: Això està molt bé, això és, sí, una gran idea.
0: Sí, sí, té molta gràcia, a més a més. Uh-huh. Doncs aquesta visió que de vegades es té de l'11 de setembre va ser el setge final i es va acabar,
1: és gairebé un any de setge amb el qual doncs li estan tallant totes les sortides i totes les aliances i totes les possibilitats d'ajuda que té la ciutat, arribant-se a l'extrem de la gent menjar tot el que es mou. Tot el que es mou, en fi, això vol dir
0: literal,
1: els animals de granja, els animals de gallinacis, els conills,
0: les rates, els
1: ratolins i tot el que es mou, i els coloms i tot el que poden trobar. Fins i tot es dona casos amb els quals hi ha morts de debilitat per inanició de fam. És a dir, la defensa va ser extraordinària. Fins i tot hi ha alguns casos molt, molt, molt gloriosos en la història de Catalunya, no? La voluntat de defensa de la seva personalitat nacional. Hi va haver algunes persones, aleshores el president de la Generalitat era un càrrec eclesiàstic per preeminència dels tres estats, que no va acceptar ser president de la Generalitat de Catalunya, però hi va haver algun que sí, sabent això el que volia dir per sempre més la seva vida havia estat marcada, doncs, en fi, no seria mai positiva. No solament dins de l'aspecte polític, sinó dins de l'aspecte religiós. I, és a dir, hi ha molts casos d'heroïcitat extrema. Però l'11 de setembre és una història que ve de lluny i que es culmina aquest dia, i com has dit molt bé, que influirà durant segles la història de Catalunya.
0: Avui ens acompanya un altre cop, perquè altres vegades ha vingut al programa i n'estem molt contents de que això sigui així, el doctor Agustí Alcobert, professor d'Història Moderna de la Universitat de Barcelona i director del Museu d'Història de Catalunya. Moltíssimes gràcies, doctor Alcobert, per ser un altre cop aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres, moltes gràcies.
0: L'11 de setembre és un mite o realment va ser un moment bèl·lic prou important? No l'hem mitificat. Evidentment que té una transcendència molt gran a la història de Catalunya, però no l'hem mitificat massa. No va ser simplement un assalt més d'una guerra molt llarga?
2: Aviam, l'amic Soler que m'acompanya, que ha estat el primer director del Museu d'Història de Catalunya, sap que el museu té dues plantes en les quals explica la història de Catalunya. La primera comença a la prehistòria i acaba l'11 de setembre de 1714, i en canvi la segona comença, com qui diu, l'endemà, amb tot un nou cicle econòmic i polític. Per tant, probablement, si hem de buscar una data que sigui una fita emblemàtica de la nostra història, és l'11 de setembre. Ara, això també té dues vessants. Una és la vessant immediata, la que van viure els coetanis, que és la consciència de que un estat que s'havia creat 8-9 segles abans allà s'acabava. Per tant, aquesta és una consciència molt viva, hi ha molts documents que en parlen. Quan parlen de fin de la nació catalana, el que volen dir és la fi de l'estat català en aquell moment. Aquesta és una, i l'altra és com el catalanisme polític contemporani, que neix a finals del segle XIX, progressivament genera, com tot moviment polític, una política de memòria, i per tant converteix la data de l'11 de setembre en una data clau, com ens acaba de comentar en Soler, diguem-ne, de reivindicació d'allò que havíem tingut. Jo diria que, en fi, ho he publicat un dia d'aquests, que el dia que siguem independents podrem substituir la data nacional i deixarà de ser l'11 de setembre, que és el dia de la pèrdua de les llibertats, i passarà a ser la data corresponent
0: als països del món. El 18 de juliol, que serà el dia de la independència.
2: No, bueno, per què no?
0: O qualsevol altra data, és igual.
2: El 18 de juliol
0: no és la data millor, no.
2: Però anava a dir, és Santa Marina, que és una santa interessant, i el 18 de juliol, això encara ho sap millor l'amic Soler, no va passar res, perquè l'aixecament militar va ser el 17 de juliol i a les ciutats el 19.
0: Sí, per tant, el 18 és un dia perfecte. Bé, en fi, bromes a part, tornem-hi a l'11 de setembre. L'11 de setembre no és un dia, disculpi, diguéssim, la botada que comenci a les 0 hores, sinó que comença molt abans, tots els fets de l'11 de setembre. Quan es pot dir que comença el procés que portarà l'11 de setembre? Resumidament, òbviament.
2: Sí, jo crec que clarament comença quan el mes de juny-juliol de 1713 els tres comuns, és a dir, les institucions catalanes representatives, decideixen convocar una Junta General de Braços, que és el nom que també se'n deia el Parlament de Catalunya. Per tant, en el moment en què aquests organismes decideixen cridar a la màxima instància representativa del país per veure quina és l'opció a seguir, es fa un acte de sobirania molt important que sorprèn tota l'opinió pública internacional i fins i tot sorprèn una part del propi país, no? Però el que encara sorprèn més és que un cop reunida aquesta Junta General de Braços, davant un dilema molt evident, que és la rendició o la resistència, d'una manera fins i tot una mica estranya, guanya per majoria clara la resistència. I per tant, diguem-ne, Catalunya decideix tota sola, i de fet amb molt poques possibilitats, mantenir la situació de resistència davant el conglomerat espanyol i francès, és a dir, l'exèrcit de les dues corones borbòniques, i això, doncs, efectivament, durarà, com dius, 14 mesos i anirà, lògicament, degradant-se amb el temps.
0: Tot i així, el fet de que un setge durés 14 mesos, encara que no ha estat inusual a la història, de que setges inclús molt més han durat, tot i així és molt de temps, no? Els setges no acostumaven a durar tant de temps, i molt menys
1: en aquesta època.
0: Per raons vàries, no només pels defensors que s'esgotessin, sinó també perquè els atacants s'esgotaven, diguéssim. És un procés molt llarg, més d'un any. Per què va passar això a Barcelona?
2: La clau determinant és el bloqueig naval. És a dir, en els primers mesos de setge, les tropes borbòniques no van aconseguir tancar totalment el bloqueig. I diguem-ne que Barcelona es nodria de Mallorca, que continuava nominalment en mans de l'arxiduc Carles, governada pel marquès de Rubí, un gran patriota, i que des d'allà organitzava l'arribada de la intendència, i això vol dir farina i vol dir pólvora, no? Això unit també amb els lligams que es mantenien amb Sardenya, amb Nàpols, amb Menorca mateix en mans britàniques, que per tant, diguem-ne, a més amb una tradició d'una gran capacitat naval per part dels catalans, i a més amb una organització molt ben feta per part de la pròpia ciutat de naus de cors que fins i tot es dedicaven a atacar altres punts de la costa en mans borbòniques per intentar tenir aquest aliment. Quan el mes de juliol a agost de 1714 clarament el port de Barcelona queda tancat i les possibilitats reals d'entrar nous convois es fan gairebé impossibles, és quan falta pa en tots els sentits, quan es passa molta gana, com ja s'ha comentat, i quan evidentment la defensa passava a ser clarament inviable.
0: O sigui, per tant, el setge duríssim dura un mes i mig, dos mesos.
2: Des del punt de vista del menjar, sí. Ara, també hi ha un altre episodi molt important, que és el del bombardeig. Barcelona és una ciutat àmpliament bombardejada per mar i per terra en diversos moments, especialment en aquest cas ja des de l'abril-maig de 1714 i amb alguns episodis encara sota, diguem-ne, la capitania militar del duc de Pòpol i de la banda borbònica, que van arribar a ser molt durs perquè en alguns casos es va anar a l'atac massiu contra la població civil per generar autèntic terror. I podem estar documentat llargs períodes en què la gent ha de dormir a la platja de Barcelona perquè durant les nits no paren d'esclatar bombes sobre el que és el teixit civil, el teixit urbà de la ciutat.
0: Hem comentat a la introducció del programa que un dels punts que semblen prou claus és que el general en cap de les forces catalanes, l'Antoni de Villarroel, arriba un moment que diu, un moment relativament bastant abans de l'11 de setembre, una setmana i mitja abans, que diu això no anem enlloc, diguéssim, i per tant intenta salvar el que es pugui dimitint.
2: Salvar fins i tot el seu propi honor en tant que cap del que anava a ser una carnisseria, és a dir, que per començar hi ha l'honor, sí.
0: Vista el que es va veure, potser tenia raó Villarroel, potser capitular que l'11 de setembre hagués sigut el 5 de setembre potser hagués salvat més Catalunya, no ho sé.
2: Jo penso que amb això hi ha una certa confusió. Diguem-ne que les forces que defensen la ciutat són de tres tipus molt diferents. Hi ha, com s'ha dit, la coronela, que és la milícia urbana formada fins i tot en alguns moments per uns 4.000 homes, que són voluntaris, que són civils, però que estan ensinistrats en la defensa i en l'ús elemental de les armes. Hi ha els fusellers de muntanya, segon col·lectiu, que són gent catalans de l'interior, que alguns estan a la ciutat, altres estan al voltant de Cardona intentant, diguem-ne, mobilitzar el conjunt del territori, i aquests són semiprofessionals, és gent ja més acostumada a la guerra i que sovint han estat, diguem-ne, contractats per treballar en aquest sentit. Però després, i això s'ha oblidat més, hi ha a dins de la ciutat militars professionals que continuen, diguem-ne, defensant Barcelona. Catalans, però també dels altres regnes hispànics. Heu de pensar que quan el juliol de 1713 es va produir l'evacuació de les tropes, uns 2.500 soldats espanyols van marxar a terres de l'emperador, els van enviar primer a Itàlia, després els van acabar enviant a Hongria, a la frontera amb els turcs, i allà van protagonitzar...
0: Aquests eren lleials al Carles III.
2: Efectivament. Ja, sí. L'arxiduc Carles, diguem-ne, evacua tots els homes que volen marxar amb ell, i no només són alemanys o, en fi, d'altres nacions aliades, sinó que també hi ha, lògicament, militars professionals de l'exèrcit espanyol, per entendre'ns, de Carles III o l'arxiduc Carles, no? Però n'hi ha 2.000, 3.000, la xifra no és ben clara, que decideixen quedar-se a Barcelona i resistir. I aquests jugaran un paper clau en aquest moment. I, evidentment, el cap militar nomenat pels comuns serà Antoni de Villarroel. Hi va haver un cert dubte al primer moment perquè hi havia altres militars tan qualificats o més que el propi Villarroel, però va pesar en el nomenament d'ell com a cap, com a governador de la plaça, el fet de que havia nascut a Barcelona. Villarroel, encara que de pare gallec i de mare asturiana, de pare militar, doncs per motius de feina, de tasca del seu pare, havia nascut a Barcelona, i això ell sempre ho va dur com un element d'especial orgull. recull, no? Per tant, va ser nomenat per aquest motiu. Però quan ell és nomenat pels comuns, per les institucions catalanes, ell els diu, ho accepto provisionalment fins que m'arribi el nomenament efectiu per part de l'emperador. Perquè jo entenc que sóc un oficial de l'emperador, Carles VI, de l'arxiduc Carles, o Carles III, perquè sí, sí. Pren diferents noms, i per tant, sembla que al cap d'uns mesos, quan arriba Joan Francesc Verneda, que és cunyat de Vilana Perles, del gran cap, diguem-ne, a l'exili vianès, quan arriba ell a Barcelona, provinent de Milà, Gènova, Mallorca, sembla que porta un ordre de l'emperador, o un ordre, si més no, de Vilana Perles, en la qual se'l nomena cap o general en cap de la ciutat de Barcelona.
0: I ell ho accepta, aleshores.
2: I ell ho accepta, efectivament. I sempre, quan estigui a la presó, vindicarà el seu càrrec, per dir, perquè, clar, lògicament els borbònics diran que això ha estat la xusma i el poble que s'ha aixecat en armes, diu, no, escolta, jo sempre he actuat per ordre d'un sobirà que és el meu cap, que és l'emperador.
0: Clar, hem de pensar també que els exèrcits de l'època no pretenen ser com els exèrcits teòricament actuals, en el qual, teòricament, és la nació en armes que s'apresta de defensar un país o atacar un altre per la nació. Són exèrcits dinàstics, o sigui, són empleats, diguéssim,
1: súbdits
0: d'una dinastia, i per tant tenen unes lleialtats una mica diferents de les que ara concebem, no?
2: Sí, sí, sí. I efectivament la impressió que tenim és que quan Villarroel, els últims dies del setge, presenta la seva dimissió és perquè ha rebut una nova carta de Viena en la qual li proposen o li suggereixen que efectivament es rendeixin. I com que ell veu que no pot, que ell no té força suficient a dins de la ciutat per fer-ho, dona el seu càrrec. I aquí, en aquest punt, també és molt, molt emblemàtic el que passa. Perquè, reunit el Consell de Cent de la ciutat, que en aquest moment s'ha fet càrrec de l'ordre públic, decideix nomenar, diguem-ne, general governador de la plaça, ni més ni menys que la Mare Déu de la Mercè.
0: Déu-n'hi-do, no?
2: Sí, sí, vull dir que
0: es posa a fer... Sí, sí.
1: I espera la intercessió divina.
0: Sí.
2: Però nomenar un triumvirat que governarà en termes col·lectius per sota de la Mare Déu de la Mercè.
0: Que ajudi la Mare Déu sí. Pels...
2: I aquest triumvirat són el general Josep Ballver, el general Francesc Sanç Miquel de Montrodon i el general Joan Baptista Basset i Ramos, dos catalans del Principat, un valencià, Basset el gran dominador de l'artilleria, gairebé de la guerrilla, vull dir que als anys 60 del segle XX l'hauria fitxat al Vietcong perquè era capaç de fer coses impressionants durant tot el setge. Doncs ells tres, diguem-ne, passen a tenir el càrrec en igualtat de condicions o de mèrits, tots tres formen un triumvirat i decideixen que cada dia alternativament es farà càrrec de la tasca de governador un dels tres.
0: Arribem a l'11 de setembre,
2: sí.
0: Posem-nos a l'altre costat. Per què ataquen l'11 de setembre? Perquè què és el que passa aquell dia? O perquè, potser no és el dia l'important, sinó potser l'acumulació de forces és el moment, no?
2: O sigui, qualsevol que hagi vist els gravats de rigor del moment veurà que la ciutat estava pràcticament destruïda i el que són les muralles estaven gairebé trencades. Això és evident. Però hi ha una dada que cal considerar. Quan, diguem-ne, en aquell moment acabava de morir la reina Anna d'Anglaterra i és nomenat rei d'Anglaterra Jordi de Hanover amb el nom de Jordi I. I en aquell moment Jordi de Hanover, diguem-ne, es desplaça de Hanover cap a Anglaterra via Països Baixos, i els Països Baixos s'entrevista amb l'ambaixador català, l'ambaixador que havien nomenat els tres comuns, que és el comte Ferran, i en aquell moment li promet que quan arribi a Londres el primer que farà és ordenar que la flota britànica que es troba ancorada al port de Menorca, al port de Mahó, vindrà cap a Barcelona per acabar amb el setge. Li diu que això és intolerable i que s'ha d'acabar d'una vegada i que és una vergonya per a Anglaterra. Bé, això és una notícia molt interessant, però té una segona part. I és que aquesta entrevista entre Ferran i Jordi I de Hanover es produeix el dia 18 de setembre. Barcelona havia caigut una setmana abans, però
0: no
2: ni l'un ni l'altre no ho sabien. Aleshores, podria ser, jo crec, que es precipités l'atac davant la notícia que l'espionatge francès devia tenir de que l'actitud del nou monarca anava a canviar la situació. I si això és cert, ens fa pensar que aquella defensa aferrissada dels catalans de 14 mesos tenia sentit. L'estratègia política sobre la que s'havia construït i sobre la que s'havia guanyat aquella votació que he esmentat al Parlament de Catalunya o Junta General de Braços era l'estratègia de dir, si aguantem prous mesos, hi haurà un canvi d'actitud política d'Anglaterra i, per tant, l'esforç no haurà estat en va. No hauria estat si no fos que ens va faltar una setmana o gairebé dues.
0: El toc de campanes de l'11 de setembre, a Trenc d'Alba, malgrat havia dimitit, Villarroel es va mobilitzar i el va fer entendre que el seu lloc era al capdavant de les tropes. Després de donar algunes ordres als ajudants, cap a les 6 del matí, va marxar al galop cap a la plaça del Born.
3: Lanusa, Pinós, estic content de veure-us aquí, al capdavant de les tropes.
4: La gent del govern hi hem de ser quan els oficials militars no hi són, sobretot quan no hi són perquè no volen, com vos.
3: Vaig dimitir perquè volia salvar la vida de tots, no pas la meva. Però avui he de ser aquí, al capdavant. Si aguantem aquesta embranzida, potser ho deixaran córrer. Cap a 4:45 del matí ha trucat a la porta un emissari del general Vallvé, el meu fidel lloctinent, obligat per les circumstàncies a assumir el comandament. El missatger venia per confirmar que l'assalt general ha començat. I aquí em teniu.
4: Necessitem homes com vos en aquests moments. Nosaltres venim de la dreta de la defensa, el baluard de Santa Clara, que l'agost ja va ser objecte d'un cruent atac. Ara, aquests maleïts francesos ataquen amb fúria redoblada.
3: Podeu confirmar el que m'ha dit el missatger, que no tot són males notícies en la línia d'atac del sud. El marquès de Vilana sembla que està contenint l'avenç dels borbònics cap al Pla de Palau. Tenim possibilitats reals de contraatac.
5: Així és. Villarroel, ens posem a les vostres mans sense reserves. Entenem que la vostra renúncia era temporal. Què disposeu?
3: Lanusa, Pinós, aneu a la casa de la ciutat i exposeu-los la conveniència de treure al carrer el penó de Santa Eulàlia, símbol gloriós de les milícies ciutadanes. Mentre jo rebo aquí al Born tots els reforços possibles de cavalleria, vosaltres podeu reunir tota la gent en disposició de presentar batalla. Estimats prohoms d'aquesta ciutat de Barcelona, arribats a aquest punt, només ens queden dues possibilitats. Morir o vèncer és el que ens pertoca. I en tots dos casos, m'ofereixo com el vostre company. Marxeu, doncs.
6: Ràdio Vila Sacra.
0: En Guàrdia, amb Enric Calpena. Estem aquí amb el doctor Josep Maria Soler i Sabater i el doctor Agustí Alcoverro parlant d'aquest 11 de setembre. Aquest em refereixo al de 1714, no, òbviament, el d'enguany, no? I hem deixat a Villarroel, que ha reprès, diguéssim, la seva tasca de comandant en cap, i torna aquella matinada, l'11 de setembre, a posar-se a defensar Barcelona. Després de la seva seu dimissió, quin rèdit tenia? Perquè els defensors no el van engegar i van dir, escolta, ara vens?
2: Bueno, era una dimissió pactada, és a dir, l'acord al qual arriben és que no es farà pública precisament per evitar la desmoralització de la gent i que esperaran el proper comboi de Mallorca per marxar a Villarroel amb tota la seva família. Per tant, en aquest sentit, era conegut per l'elit, pel Consell de Cent, o per, diguem, de la Junta 24-ena, que era la que governava efectivament, però no era un fet conegut de manera popular, no? I efectivament Villarroel té el sentit del deure que correspon a un gran militar i un home d'honor en aquestes circumstàncies, i per tant, diguem-ne, es posa al capdavant de la defensa. Les muralles estaven, com he dit, molt malmenades, però en les setmanes anteriors s'havia construït una mena de muralla, diguem-ne, menys
0: provisional,
2: forta, provisional, sí. Els textos militars castellans en diuen la corta dura, que, diguem-ne, havia d'aconseguir aturar els militars borbònics, i efectivament el que es produeix tot seguit és aquest combat carrer per carrer i gairebé casa per casa que sorprèn a tothom.
0: Perquè ens fem una mica la idea, òbviament la ciutat de Barcelona de 1714 i l'actual, òbviament és la mateixa, però òbviament ha canviat molt també. Les muralles encerclaven la ciutat, això va ser per la banda d'on està actualment el Born, però on són els punts claus centrats a la ciutat de Barcelona on es produeix l'entrada? Sí. A quins carrers actuals estaria passant això?
2: Diguem que històricament cada cop que s'havia conquerit la ciutat, el primer pas era sempre ocupar el castell de Montjuïc, i des del castell de Montjuïc bombardejar la ciutat i per tant ocupar-la bàsicament pel que seria la zona del Raval. La novetat del setge setge o de l'estratègia que segueix Berwick en el cas del setge de 1614 és justament anar cap a l'altra banda. Ell tenia informació fefaent de que efectivament la muralla de la banda, diguem-ne nord o de llevant, estava malmenada des del setge de 1697, que per tant era possible colpejar-la, i de fet dedica una gran part del foc d'artilleria en els mesos anteriors a anar trencant la muralla i també creant sotaterres i gasagues, anar obrint forats per poder entrar a prop de la muralla i allà posar-hi pòlvora en grans quantitats, mines, efectivament, i aleshores anar derrocant aquest espai, no? Aquesta era l'estratègia. Ara, tot aquest arc del qual parlem, posats a situar-nos avui, aniria des del baluard de Junqueras, per tant, l'actual carrer Junqueras, plaça Urquinaona, aniria després cap a la zona del que seria l'actual Arc de Triomf, i pràcticament fins a arribar al port, a la Ciutadella i al Portal del Mar, per tant, al Pla de Palau. Aquesta, o sigui, seria l'àrea forta dels combats.
0: O sigui, per entendre'ns, els borbònics van entrar més o menys on hi ha ara la famosa estàtua de Rafael Casanova, molt posterior als fets, òbviament, i on es va retre homenatge precisament avui, l'11 de setembre, no?
2: És que justament l'estàtua és allà per aquest motiu.
0: Ja.
2: És a dir, és al revés.
0: No, ja m'imaginava, ja.
2: Això també, encara que sigui més puntualment, però l'estàtua inicialment es col·loca al passeig de Sant Joan, a l'actual passeig Lluís Companys, igual com hi ha, per exemple, la de Pau Claris. Es decideix fer tot un espai, una galeria de catalans il·lustres, i aleshores és justament el 1914, data de la Primera Guerra Mundial, però també data de la Mancomunitat, quan en aquell context l'Ajuntament de Barcelona decideix desplaçar-lo, no gaire, potser un poc centenars de metres, al lloc on s'ubica que efectivament va caure ferit Rafael Casanova.
0: Ah, allí, a més, va caure ferit.
2: Sí,
0: per tant, realment és un lloc amb un pes històric important.
2: No és només
0: un pes històric a partir del segle XX, sinó que ja ve del 1714.
1: És que el nom que du coincideix amb el lloc de les rondes dels soldats, per això es diu Ronda de Sant Pere. Les diverses rondes, que és les rondes que feien els soldats per la gent de fora de Barcelona, que ho situï. Quan passa pel lloc històric on hi havia les muralles.
0: Molt bé, doncs l'atac bàsicament es produeix allà simplement per la qüestió de que les muralles s'han afeblit i han caigut per aquesta zona. Com ens hem d'imaginar aquell atac? Suposo que hi havia molta runa i que, per tant, l'atac no devia ser senzill pels borbònics. I la defensa devia ser facilitada precisament per aquesta irregularitat de la zona, no?
2: Sempre, en qualsevol, diguem-ne, ocupació d'una ciutat o trencament d'un setge, les forces assetjants o atacants estan més obertes, per tant és més possible que siguin objecte de l'atac. I això fa que aquest desequilibri, d'aquesta desproporció de números del qual ja s'ha parlat, malgrat aquesta desproporció, doncs les forces de l'interior puguin jugar un paper clau. Però jo crec que aquí també, en aquest punt, crec que cal diguem-ne desfer un tòpic, i ho vull fer, que és el referent al duc de Berwick. Heu de pensar que el duc de Berwick ve al setge de Barcelona de molt mala gana i només quan l'obliga Lluís XIV en persona. El duc de Berwick és un personatge d'estirp reial. El seu pare havia estat rei d'Anglaterra deposat, per tant, és duc a Anglaterra, és duc a Espanya, que és el duc de Llíria, i és duc a França, el duc de Berwick, per tant, és un personatge clau.
0: És de primera divisió de l'aristocràcia europea.
2: I són aquests cabdills militars que miren molt què dirà la història d'ells. Seria, per entendre'ns, l'equivalent, per exemple, a Eugeni de Savoia, seria un personatge similar, o fins i tot el nostre Jordi de Hessen-Darmstadt, que si no hagués caigut en l'entrada a Barcelona el 1705, també hauria arribat probablement a un nivell semblant d'honor militar, no? Per tant, quan Berwick ve a Barcelona, ja ho ha fet tot, ja és un personatge d'un renom enorme, i això devia d'anar a fer la feina bruta d'atacar una ciutat de treballadors, per dir-ho així, de civils, no pas de militars, no li degué fer massa gràcia. I, de fet, les ordres que dona durant l'ocupació de Barcelona són molt dures per evitar que hi hagi, diguem-ne, violacions o saqueigs o accions de violència desproporcionada o diguem-ne, exagerada contra la població civil. I, de fet, és constatable que va ser un setge, una entrada després de 14 mesos de setge relativament tova, no? Una mesura que ja pren d'entrada és que ordena que totes les tropes que entrin a Barcelona siguin franceses i obliga els castellans a quedar-se fora. I és precisament perquè ell controlava bé els francesos, però no estava segur de controlar les tropes castellanes.
0: L'assalt, com comentàvem, suposo que malgrat se n'havien fet altres abans de l'11 de setembre i havien estat rebutjats de manera molt, molt sagnant, l'11 de setembre ja agafa les defenses molt febles. No és només que siguin molt forts els que ataquen, sinó que els de dins realment estan molt afeblits i, per tant, d'aquí la desproporció ja canvia i fa que puguin entrar. A partir de superar aquestes primers baluars, l'entrada a la ciutat és lliure o continuaran sent frenats?
2: No, és a dir, el que es fa és portar la bandera de Santa Eulàlia a primera línia, a la ronda de Sant Pere, com s'ha comentat, i la bandera de Santa Eulàlia només es treu en els moments culminants. Al darrere de la bandera ve tota la ciutat i, evidentment, l'encapçala el conseller en cap, el coronel de la coronela, que és Rafael Casanova, i, diguem-ne, això permet un combat al voltant de Sant Pere, que portarà a successives ocupacions per part de les forces borbòniques, però també en reocupacions per part de la gent de la ciutat, i això s'anirà repetint al llarg de les hores següents, sense que es vegi clar que sigui possible un accés més enllà per part de les tropes borbòniques, si no era, lògicament, arriscant un número de vides que tampoc no semblava lògic que ho fessin.
0: Dues de la tarda, la situació s'havia estabilitzat, però la desproporció de forces havia fet entendre a les autoritats de la ciutat que, sense més reforços, la situació era del tot desesperada. Tant el líder polític Rafael Casanova com el militar Antoni de Villarroel havien estat ferits i internats en hospitals de campanya. Per implicar els atemorits ciutadans, es va publicar un pregó que sonava a últim recurs.
6: Se fa saber a tot generalment, de part dels tres excel·lentíssims comuns, pres lo parer dels senyors de la Junta de Govern, persones associades, nobles, ciutadans i oficials de guerra, que separadament estan impedint-lo internar-se a los enemics en la ciutat, atès que la deplorable infelicitat d'esta ciutat, en què avui resideix la llibertat de tot lo principal i de tota Espanya, està exposada a l'últim extrem de subjectar-se a una entera esclavitud. Notifiquen, amonesten i exhorten, representant los pares de la pàtria que s'afligeixen de la desgràcia irreparable que amenaça lo favor e injust encono de les armes galispanes, feta sèria reflexió de l'Estat, en què los enemics del rei Nostre Senyor, de nostra llibertat i pàtria, estan apostats ocupant totes les bretxes, cortadures, baluars del Portal Nou, Santa Clara, Llevant i Santa Eulàlia. Se fa saber que si luego, immediatament d'avuit lo present pregó, tots los naturals, habitants i de més gent hàbils per les armes no se presenten en les places de Junqueras, Born i Plaça de Palacio, a de que unidament amb tots los senyors que representen los comuns se poden rechaçar los enemics fent l'últim esforç esperant que Déu misericordiós millorarà la sort. I finalment los diu i fan saber que si després d'una hora de publicat lo pregó no compareixen gent suficient per executar la ideada empresa, és forçós, precís i necessari fer llamada i demanar capitulació als enemics antes de venir la nit, per no exposar la més lamentable ruïna de la ciutat, per no exposar-la a un saqueo general, profanació dels sants temples i sacrifici de nois, dones i persones religioses. I perquè tot sia generalment notori, que en veu alta, clara i intel·ligible, sia publicat per tots los carrers de la present ciutat. Donat en la casa de l'excel·lentíssima ciutat, residint en el portal de Sant Antoni, presents los dits senyors, excel·lentíssims i persones associades, a 11 de setembre, a les 3 de la tarda de 1714.
7: En guàrdia.
0: Doctor Alcoverro, això que acabem de sentir, aquest pregó gairebé final, és molt dramàtic. Suposo que, és clar que ens hem de posar la pell dels habitants de Barcelona, no només després de tot aquell setge, sinó després del terrabastall que portava tot el dia i la sensació de que podia aquell dia ser l'últim, no? I, per tant, sentir aquest pregó devia ser la situació de ruleta russa.
2: És un autèntic testament, no?
0: Sí, sí.
2: És a dir, és una nació que mor, clar, i que fa el seu últim testament apel·lant a l'honor, apel·lant a la història, apel·lant, en definitiva, doncs, a la voluntat, no? Però és evident que no n'hi havia prou amb això per guanyar la guerra, no?
1: Ah, i després la por als saqueig, la por a les violacions, sí, i tot això, clar, això existia, immediatesa.
0: Després d'aquest pregó, algú que el sentís, pregunto més a les persones que no pas als historiadors, podia pensar que es podia guanyar? Perquè, és clar, sents aquest pregó i dius, això ja no sé si val la pena combatre, no?
2: És que, aviam, hi ha dues coses, no? Una, intentant posar-nos en la pell de la gent, no? Una és que a vegades, diguem-ne, es pot perdre de moltes maneres. I a vegades val la pena continuar una guerra per aconseguir perdre d'una altra manera, no? Quan, com he dit abans, a la Junta General de Braços, el juliol de 1613, es decideix resistir, no es fa des de la idea de que l'arxiduc Carles tornarà i governarà el conjunt de la monarquia, es fa des de la idea de que hem d'aconseguir que en la pau final es garanteixin unes constitucions i unes llibertats catalanes, no? Aquesta és una. I l'altra, jo crec que és molt important, que és que els combatents, quan ja ho han perdut tot, només els queda l'honor. I potser m'estic posant molt seriós amb això de l'honor, ja ho he dit abans.
0: Però, és que,
2: però jo crec que l'any 39 passa el mateix. És a dir, hi ha gent que travessa la frontera encara cantant cançons. És a dir, és, diguem-ne, no desfer-se, no anar a la sortida d'un per un la rata que abandona el vaixell, sinó mantenir-se cohesionats i col·lectivament fins que les nostres autoritats arribin a algun tipus d'acord o ens ordenin la rendició. I crec que això també és la grandesa de la guerra.
0: Sí, sí. I la grandesa del moment.
1: No, i el coratge, és a dir, que a vegades no s'ha dit suficient. El coratge al llarg de la història, militarment, el coratge del poble català ha sigut molt gran, més enllà que diu que és un poble pacífic. Al llarg de la història sempre ha demostrat la seva voluntat de resistir, fins i tot militarment.
0: Què passa, aleshores? Encara no han aconseguit realment entrar, penetrar de debò a la ciutat. Suposo que els francoborbònics una mica dins sí que s'han pogut posar, però encara no han aconseguit superar-ho, això.
2: No han aconseguit saltar aquest primer cercle o semicercle que comentàvem, que va de Junqueras fins al Portal de Mar. No han aconseguit entrar en els àmbits centrals d'aquest espai, i de fet la resistència continuarà fins de cara al vespre, que és quan finalment s'entrarà en un altre tipus de negociacions. Fins a quin punt, com deia fa un moment, és el coratge, l'ardidesa de la gent que resta dins la ciutat, o és també la política conservadora de Berwick en aquest moment, això ja és opinable, però en tot cas la combinació dels dos elements fa que es pugui mantenir una hipotètica o una aparent situació de taules pràcticament fins a arribar al vespre. El que sí que tots anaven sent conscients a mesura que passaven les hores és que, diguem-ne, l'endemà no es podria resistir. I això per un motiu, perquè les forces ocupants podien anar sent, diguem-ne, canviades, rellevades...
1: En tropes de refresc, clar.
2: Exactament, mentre que les de dintre...
0: Eren les mateixes i anaven...
1: I havia el que havia.
2: I no podien créixer, no? Clar, en aquest sentit, per exemple, és molt significatiu, heu comentat que Rafael Casanova queda ferit, però avui sabem, perquè tenim les llistes de l'Hospital de la Santa Creu, de tota la gent que entra a l'hospital ferits, amb una doble columna d'entrada, i diu que a X hora de l'11 de setembre entra Rafael Casanova, i a la columna de la dreta de sortida es diu que el dia 17 va morir. Cosa que és incerta, yeah, però que probablement va ser una estratègia elaborada pel mateix personal de l'hospital, perquè el conseller en cap, que era el símbol màxim de la resistència, pogués passar la clandestinitat en els dies següents.
0: Però o sigui, no, però és que és un tema, em sembla que és cabdal, perquè des de determinades veus s'ha acusat de covardia Rafael Casanova i de pactisme, i se sap la burgesia catalana, etcètera, etcètera, i em sembla que això és prou significatiu, no?, que de pactisme en aquest sentit, res.
2: Rafael Casanova és una persona que efectivament últimament ha estat mal valorada, entre altres coses perquè sembla que els catalans per fer pujar algunes necessitem fer baixar algú altre, cosa que no acabo d'entendre. És a dir, per què per posar el centural a qui sigui cal desfer els que ja hi eren, no? Però el comportament de Rafael Casanova, tant durant el setge com durant la llarga postguerra, va ser en tots els sentits modèlic. Hi ha una carta que ell envia a Viena el 1728 a un amic seu que li diu: escolta, que per aquí circula la brama, que va passar això, que va passar allò, i ell respon amb una clara honestedat, amb molta argumentació, dient: això si cal li preguntes a aquest que és de Viena, això li preguntes a aquell que està a la presonació, això li pots preguntar a aquell altre, i justifica que ell sempre es va mantenir fidel al, diguem-ne, al compromís que havia adquirit, que com també ha comentat abans en Felip, referint-se a la Generalitat, ell accepta ser conseller en cap quan altres no ho havien acceptat. És a dir, que ell agafa el càrrec també altra vegada pel deure i per l'honor.
0: Ben complicat.
2: Sí, sí.
0: Estem al final de l'etapa bèl·lica, diguéssim, i comencen unes certes negociacions, encara que siguin indirectes, per tal d'aturar allò, perquè allò és inaturable militarment parlant, i per tant potser millor que cooperem aquí, no? Com funcionen aquestes negociacions? Com es creuen els emissaris per parlar-ne?
2: Bé, amb això també les versions d'uns i altres no coincideixen, i totes deuen tenir raó fins a cert punt. S'intenta que Berwick capituli. Capitular vol dir rendir-se en condicions. Per tant,
0: Berwick?
2: Bueno, que Berwick accepti la capitulació.
0: Que valents, no?
1: El comandament assetjant dels franco-castellans.
2: Accepti signar una capitulació amb els barcelonins, diguem-ne. Però Berwick no signa absolutament res. No? Ell garanteix la vida, la llibertat i les propietats de les persones que són a dins de Barcelona. Però això ho garanteix verbalment. I diu, si volen, si lo tomes, lo tomes, i si no lo dejes. No? És a dir, que no entra més enllà d'això. I és sobre la base d'aquesta promesa personal de Berwick que, efectivament, les autoritats catalanes hauran d'acabar acceptant, diguem-ne, la rendició. Per tant, és una capitulació només fins a cert punt, perquè, com diu la paraula, implica que hi ha uns capítols i que aquests capítols tenen una signatura al final, per tant, que és un document escrit, i en aquest cas no ho va ser.
0: Les negociacions del mariscal duc de Berwick amb els representants catalans van culminar cap a la una del migdia del 12 de setembre. El cap borbònic volia obtenir una rendició incondicional a canvi de prohibir el saqueig generalitzat. Aquesta capitulació va arribar al conseller en cap, Rafael Casanova, que encara estava hospitalitzat al Col·legi de la Mercè per la ferida que havia patit durant l'atac al baluard del Portal Nou.
7: Honorable conseller en cap, us porto el text de la capitulació acordada amb el cap de les tropes borbòniques.
3: Si a principis de mes els altres consellers m'haguessin fet cas, ens hauríem estalviat tot aquest trasbals. Jo m'hauria estalviat que una bala em traspassés la cuixa. Maleït sia! Jo sóc advocat. No sóc pas un soldat. Per cert, Marquès de Vilana, permeteu-me que us feliciti per la manera com en les primeres hores de la batalla vau repel·lir l'avanç de l'enemic cap al pla del Palau.
7: Gràcies, senyor Casanova.
3: A veure què diu aquest acord. M'ho podeu fer un resum?
7: Bé, el text original és en francès i està sense signar. El mariscal Berwick no ha pogut posar la seva rúbrica al que ha redactat el seu secretari.
3: D'aquests francesos m'agradaria tenir alguna cosa més que un compromís de paraula. Però endavant. Vagi-ho traduint en atenció als presents.
7: Encara que els de Barcelona hagin esperat massa per implorar la clemència del rei, el mariscal duc de Berwick vol tenir la bondat de no usar envers ells el darrer rigor de la guerra. Ha adjudicat concedir per gràcia la vida a tots els habitants, com també d'impedir que la ciutat sigui lliurada al pillatge i que cadascú i pugui viure a casa seva com abans, sense ser inquietat per raó del que ha fet contra el rei.
3: Espero que a canvi d'aquesta suposada gràcia no haguem acceptat una rendició incondicional.
7: Afortunadament, en Berwick no tenia prou marge de maniobra per forçar aquest punt. Segueixo. Les tropes es retiraran demà dia 13 al matí a Punta Badia dins la Rambla i tot seguit en passaran avís al marquès de Guerxí, el qual enviarà guàrdies a totes les portes de la Rambla per impedir que cap soldat de l'exèrcit hi pugui entrar. Avui a les 6 de la tarda lliuraran Montjuïc i les tropes que hi entraran posaran guàrdies als llocs que seran demanats. on posarà al palau les armes de les tropes reglades i de les altres tropes de la ciutat, per remetre-les a l'oficial que el marquès de Guerchy enviarà de part seva. Donaran un estat de tots els magatzems i de tots els cavalls de la cavalleria. Trametran un ordre al comandant de Cardona de lliurar el castell. I això és tot, conseller.
3: Quin remei, marquès. És el millor que es podia obtenir. I ara deixeu-me descansar, que em sembla que ens esperen dies encara més feixucs i tristos que aquest.
0: El que he entès, doctor Coverro, Casanova no hi participa en la negociació, per tant. O sigui, només s'hi troba la negociació i accepta, però no hi participa en cap moment.
2: Efectivament. És que, de fet, sempre hi ha aquesta ambigüitat que hem comentat entre els que són representants de la ciutat o del país i els que són pròpiament caps militars d'un exèrcit convencional. Berwick parla en tant que caps militars...
0: Com en Villarroel i companyia, diguéssim.
2: Ah, exactament.
0: Acaba, 12 de setembre, acabat, entre les tropes borbòniques ja més o menys pacíficament, entre cometes, i segons el mite, s'obren les botigues. El 12 de setembre resulta que a Barcelona no hi havia menjar l'11 i el 12 s'obren les botigues. Què hi ha de veritat en aquest mite de que el dia següent els catalans, els barcelonins en aquest cas, es van posar a treballar com si res hagués passat, amb aquesta voluntat de remuntar, i les tropes ocupants van quedar-se sorpreses d'aquest esperit? Això no sé si és un mite decimonònic, eh?
2: Això prové d'un passatge de Francesc de Castellví, que és el gran cronista de la guerra, que explica que el dia 13...
0: Que és de l'època.
2: Que és de l'època, és coetani. Que explica que el dia 13 va córrer la informació de que el Consell de Cent ordenava als barcelonins que obrissin els comerços i actuessin com si no hagués passat res. Més com un acte d'orgull i de rebel·lia davant les forces ocupants, que no pròpiament perquè tinguessin feina, perquè no hi havia ni matèries primeres, ni aliments, ni moltes botigues i tallers estaven enderrocats per les bombes, no? Per tant, era més un acte de dir nosaltres ens mantenim en l'orgull del que hem fet que no una altra cosa, tot i que després ha donat lloc a altres...
0: Interpretacions, altres no? Sí, sí.
1: Sí, no, però sí que és veritat que hi ha una voluntat de donar continuïtat, d'orgull de país.
2: Sí, sí.
1: És a dir, obren les botigues amb aquesta voluntat de continuïtat.
2: I un punt sí. De provocació, no? Davant dels ocupants, de dir, què passa? No ha passat res, estem aquí com cada dia, no?
0: Ens queda molt poc temps, però quan comença a celebrar-se l'11 de setembre? Perquè suposo que l'11 de setembre de 1715 difícilment algú va celebrar res, i el del 1774 tampoc, etc, etc. Hi ha un moment en què l'11 de setembre és el moment en què comença a celebrar-se.
2: Aviam, molt breument, no?
0: Perquè, molt breument, sí, perquè ens queda molt poc de temps.
2: Diguem-ne
0: sí.
2: Que fins a 1740 la idea de que el que havia passat era possible que tornés endarrere, que fos reversible i que una guerra internacional recuperés la llibertat per Catalunya és una idea forta, tant en la resistència, que és molt potent, com a l'exili, que és molt nombrós. Després ja entrem en una etapa més de nostàlgia del passat, que és el que queda, i ja entraríem finalment, ens aniríem a l'inici del catalanisme polític com l'entenem avui, a finals del segle XIX, quan es comencen a celebrar primer misses pel record de l'11 de setembre i progressivament es converteix en una diada nacional. Però fem un salt en el temps i ens n'anem, si més no, a l'última dècada del segle XIX, que és quan comença el tema.
0: O sigui que fins aleshores, diguéssim, la resistència catalana no es concreta en una data tan significativa, perquè realment va molt bé, eh? Vull dir que si comemoréssim la derrota de la Guerra de Successió és molt més ambigu que no, l'11 de setembre.
2: El record hi és sempre.
1: Sí, penseu, hi ha la Renaixença, hi ha moltes poesies nostàlgiques i patriòtiques que fan referència a l'11 de setembre.
2: Penseu en Víctor Balaguer, que quan posa el nomenclàtor de carrers de l'Eixample en dedica una a Villarroel i una a Casanova, no? Que seria això mateix.
0: Que
2: per tant,
0: Déu-n'hi-do que li deixi.
2: El record, la nostàlgia es manté sempre, eh? Però pròpiament el convertir-ho en un element de política de memòria serà quan aparegui, com he esmentat, el catalanisme polític a partir de finals del segle XIX.
1: Em sembla que el 92 o 93, no recordo amb exactitud, allí al fossar de la Pedrera es resa uns primers parenostres, que és el primer acte.
0: Doncs no tenim més temps, doctor Agustí Alcover, moltíssimes gràcies per haver compartit avui amb nosaltres aquest 11 de setembre i el record d'aquella data tan capdalt a la història de Catalunya. Moltes gràcies.
2: A vosaltres.
8: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Raskin. Tècnic, Gerard López. Amb les veus de Joan Anton Ramoneda Fonoll, Jaume Cardús, Xavier Martín i Xavier Pujol.

0: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
1: WhatsApp.
2: La rosa de paper de Vicent Andrés Estellés. Ella tenia una rosa de paper, d'un paper vell de diari, d'un diari groc del temps. Ella volia una rosa i un dia se la va fer. Ella tenia una rosa de paper. Passaren hivern i estiu, la primavera també. També passà la tardor, dies de pluja i de vent. Ella tenia la rosa, una rosa de paper. Va morir qualsevol dia i l'enterraren després. Però al carrer on vivia, però en el poble on visqué, les mans del poble es passaven una rosa de paper. I circulava la rosa, però molt secretament. I de mà en mà s'hi passaven una rosa de paper. El poble creia altra volta i ningú no va saber què tenia aquella rosa, una rosa de paper. Fins que un dia d'aquells dies vam anar a l'Ajuntament que fos cremada la rosa perquè allò no estava bé. Varen regirar les cases. La rosa no aparegué. Va haver interrogatoris. Ningú no en sabia res. Però, com una consigna, circula secretament, de mà en mà, per tot el poble, una rosa de paper.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la Diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Diada Nacional de Catalunya sensacional! A Ràdio Vilasacra sense igual.
2: Avui fas anys i estàs amb la gent de Ràdio Vilasacra.

de manera minoritària, amb molta naturalitat, que això que estan vivint aquí és real, que això no és cap invent, que aquest país, humanament, institucionalment, culturalment, socialment, és, vol ser

país que l'11 de setembre reivindica la seva voluntat, i ho farem com cada any ho fem. Ho farem en pau i llibertat, per deixar clar que Catalunya no defalleixi en la recerca irrenunciable de les llibertats i els drets de la seva gent.

Diada Nacional de Catalunya. Es commemora, doncs, la Festa Nacional de Catalunya segons la llei 1/1980 del 12 de juny, promulgada aleshores pel Parlament de Catalunya. Des de Ràdio Vila-sacra ens hi sumem dins d'un matí on la sardana, la història de Catalunya en diferents formats i la curiositat de continuar coneixent, aprenent i compartint sensacions ens aproparan, si vols, la llibertat que mai ens falti, a una manera més de sentir Catalunya. Des d'aquí, des de la capital del món, des de Vila-sacra, des de Ràdio Vila-sacra, i amb tot el carinyo i tota la tendresa del món. Catalunya, terra d'acolliment, tolerant, solidària, però també sap posar-se ferma quan es tracta de les seves arrels, de la seva llengua, de les seves costums, com fan, i amb tots els respectes, altres països. És normal, altres sentiments, altres nacions. I és que els sentiments, família, no es poden frenar ni amb porres, ni amb amenaces, ni amb presó. Els sentiments que genera el cor per amor a la teva essència i a la teva realitat només es pot fer que dialogant i entendre'l. És evident, però, que encara hi ha qui no hi ha manera d'entendre, per molt que se li vulgui explicar de totes les maneres possibles, amb pau, tolerància i llibertat. Temps al temps, doncs, i com sempre dic, paciència, calma, i visca Catalunya.

0: T'imagines un divendres amb tot el que té de bo un divendres, però multiplicat i elevat a l'octava potència d'un divendres?
1: Sí.

a la sardana. Una dansa que és alhora música, moviment i comunitat. Una dansa que neix del gest senzill d'agafar-nos de les mans i que amb aquest gest construeix un cercle obert on tothom hi té lloc. Potser per això la sardana no és només una dansa, sinó també una manera d'entendre com un poble es mou junt. És una forma d'equilibri, un coneixement compartit que funciona sense necessitat d'haver-lo teoritzat. Potser és l'única dansa on la música, la matemàtica i la convivència es troben en un mateix cercle. Quan una rotllana es forma en una plaça, passa una cosa extraordinària. Persones diferents, amb històries diverses, s'agafen de les mans i creen una estructura que només funciona si tots els moviments es coordinen. Cada pas és individual, però el moviment és col·lectiu. Cada dansaire compta, però la rotllana es mou com un sol cos. La sardana és, en certa manera, una petita llei de la física aplicada a la convivència, una ona de moviment que recorre el cercle, un equilibri constant entre força i harmonia, entre llibertat i convivència. Quan la cobla toca i la rotllana gira, el cercle respira. En aquest moviment aparentment senzill hi ha una saviesa acumulada de generacions que han après, sense manuals ni fórmules, com fer com una comunitat es mogui junta. Celebrem també aquesta intel·ligència social que la sardana representa. Una música feta per escoltar, però sobretot per ballar. És precisament això, una oferena senzilla i alhora profunda. Un record que quan les mans s'uneixen i els passos es compten, la música ens transforma en equilibri compartit. Ens recorden que tot és un diàleg entre la música i el moviment del poble. La sardana és cultura viva, ha travessat generacions, places i paisatges i continua sent un espai de trobada on la bellesa, la convivència, la tradició i la creativitat es donen la mà. Cada dansaire, cada cobla, cada plaça ofereix avui la seva petita ofrena a aquesta dansa que ens identifica i ens uneix. I reafirmem que la sardana continua viva perquè continua sent compartida. Que les places s'omplin de rotllanes, que la música de la cobla continuï ressonant i que agafats de les mans fem girar la sardana a Catalunya i arreu del món. Catalans i catalanes, visca la sardana i visca Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'OPEP, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, ha decidit mantenir sense canvis l'oferta de cru de cara a l'octubre. És la primera vegada que no n'augmenta la producció després de 6 mesos seguits d'increments. Tot i així, l'ampliació de l'oferta feta últimament ha estat més teòrica que real, arran dels problemes d'exportació provocats pel conflicte que afecta el trànsit marítim per l'estret d'Hormuz i els atacs ucraïnesos a les instal·lacions petrolieres russes. Amb la decisió presa a la reunió d'aquest diumenge, s'interromp l'estratègia d'aquests països d'anar augmentant el bombeig per revertir gradualment dues retallades voluntàries de producció que van aplicar el 2023 per mantenir el preu del cru. Aquesta setmana el preu del barril de petroli Brent ha anat pujant i ronda els $96.

0: L'art té una part que no es pot explicar de forma racional. La inspiració, el to o les sensacions a transmetre provenen de la mateixa essència de l'autor, deixant la seva petjada. Una aportació que després complementa el lector amb les seves pròpies vivències, perquè la seva manera de sentir i d'entendre el món és la mateixa, perquè no els costa cap esforç entendre's i plegats poden reforçar el seu missatge. Ens acompanyeu en aquest viatge a la Lluna?
1: Sacra. Joan Sales, floridures d'humitat. Els aiguats que cada any inunden el jardí, amb el seu tuf romàtic i alenades impures, fan brotar a les parets borroses floridures, com taques d'unes mans que temps ha van morir. Jo sé que des del fons del seu no-res, la I pot estendre una mà invisible i marcar-la a la meva paret, mentre la pluja em parla i un pòsit tenebrós sento agitar-se en mi. Què és dolorós i dolç quan de la terra humida ve el baf de tot allò marcit per sempre més? Fer aquest esforç suprem que amb una veu em crida, gairebé imperceptible de tan llunyana que és, per recordar un passat difunt que sols perdura quan plou com una antiga taca de floridura.

0: de paraules entre llengües és una cosa natural. Si en català condemnem els castellanismes és perquè, sobretot des de fa unes dècades, en tenim masses. I perquè el castellà aboca moltes més paraules a la nostra llengua que no pas al revés. Sigui com sigui, els que fan el diccionari són raonables. I com que saben que és natural rebre paraules d'altres llengües, hi han acceptat alguns castellanismes. Per exemple, tot i que el diccionari hi ha gratis, les formes pròpies del català són gratuït o de franc. Buscar està acceptat, però originalment en català només s'havia dit cercar. Entregar i entrega són altres d'aquests casos. Les formes més genuïnes en català són lliure i lliurament.
1: I parlant d'emocions... 5.

0: Bona nit.
1: Quan escoltes una sardana, la ment se te'n va a records. Records bonics quan ets feliç, quan no enyores a ningú. I records que fa besar de pensar-hi quan sí que enyores. Perquè l'enyorança està bé en petites dosis, no a cabassos, i les sardanes t'han de transportar a records agradables, no a enyors infinits.

0: I és moment per la cultura.
1: Xica, tica i ballarica.
2: Segurament heu sentit més d'una vegada el participi cancel·lat per referir-se a algun famós. Parlem de la cultura de la cancel·lació. Dins de les xarxes socials és la pràctica que promou el boicot a una persona famosa i la seva activitat professional per haver fet una acció o publicat una opinió que es considera socialment inadequada. A partir d'aquí neix el verb cancel·lar per anomenar aquesta mena de boicot i per això podem dir que X està cancel·lat. Ja ho sabeu. Feu bondat i no us cancel·laran.
3: Gent que és feliç fent feliços els altres.

0: Especial Diada.
1: Sentirás totes les sensacions del món.
2: I regala't il·lusions.
3: Bé, no?
4: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
5: WhatsApp.
6: La sardana de Joan Maragall. La sardana és la dansa més vella de totes les danses, que es fan i es desfan. És la mòbil magnífica en ella, que en pausa i en mida valenta oscil·lant. I es decanta a l'esquerra i vacila. Ja volta, altra volta, a la dreta dubtant, i se'n torna i retorna intranquil·la. Com mal orientada l'agulla d'imant, fixes un punt i es detura com ella. De contrapunt, arrencant-se novel·la. De nou va voltant. La sardana és la dansa més vella de totes les danses, que es fan i es desfan.
2: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
2: Repetiràs.

0: Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
1: Ai, noi, és d'aquelles que s'interpreten a taverna, de les que anomenem picaresques. Pot quedar bé quan hi ha el diàleg entre una veu masculina i femenina, que no sempre s'aconsegueix. Quan sol passar a les cançons del to desconegut, hi ha algunes versions diferents. La Nina i el Porvó la varen incloure en l'espectacle A prop del mar. I si els ve de gust, l'escoltem.

Què en saps de la Rosa dels Vents? Coneixes tots els vents que tenim a Catalunya? Doncs a Ràdio Vila-sacra els expliquem, un a un, de tant en tant, amb una sardana.

el vent de llevant, un vent derivat de levare, és a dir, el vent d'on s'alça el sol, per això és el vent de l'est. La paraula llatina de la qual deriva, com dèiem, és el levante, que vol dir aquell que s'alça, fent referència, com dèiem, per on surt el sol. Un vent que toca molt de prop la costa de l'Alt Maresme, especialment a Calella, i per això Francesc Assú va representar doncs el 75è aniversari de la plec de Calella amb aquesta metàfora vent de llevant que simbolitza doncs la ciutat de Calella a l'Alt Maresme, una sardana que estrenava el 2002 pel 75è aniversari de la plec de Calella i que vol simbolitzar també aquest vent de llevant. L'escoltem.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Si els multimilionaris paguessin un impost del 3%, es podrien evitar prop de 30 milions de morts als països de renda més baixa fins al 2030. És la principal conclusió d'un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona que analitza com la redistribució de la riquesa podria mitigar les conseqüències de les retallades en cooperació internacional. El treball, que s'ha publicat a la revista mèdica The Lancet, ha estudiat el potencial de 10 mesures fiscals i un dels mecanismes que té més impacte també és l'impost sobre les transaccions financeres, coneguda com la taxa Tobin. Altres instruments que reduirien la desigualtat al món són l'impost a les multinacionals i també als majors titulars de criptomonedes.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
2: Estàs sentint Ràdio Vila-sacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

0: Escolta, quina mala cara fas avui. No has dormit bé?
1: La fi del món, el col·lapse i l'apocalipsi són relats que envolten i asfixien la societat actual, marcada per la crisi climàtica, les catàstrofes tecnològiques o les guerres globals. En aquest marc...
2: Res millor que un cervell positiu i en evolució. Ràdio Vila-sacra és la sensació.
3: Notaràs la diferència.

0: els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Detingut a l'Escala, un home per saltar-se tres vegades en dues setmanes l'ordre d'allunyament de la seva exparella. Quan la víctima va anar a denunciar un dels episodis, l'arrestat va tornar a entrar a casa d'ella quan no hi era. Va de xulo i sent riu de la llei, comenta un veí. Detenen dues joves de 20 anys per tràfic de drogues a Llançà. Els agents van aturar-les en un control de seguretat ciutadana. La mainada de Sant Llorenç de la Muga dona vida a 5 nous capgrossos de la fraternitat. Els personatges, elaborats amb la complicitat del taller Ventura i Hoste, van debutar en el cercavila de la Diada de Sant Cosme i Sant Damià.
0: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Hi ha maneres i maneres de fer les coses. També en el manteniment i reparació de calderes i aires condicionats. Es pot estar a tot arreu. O com Roigsat, ser un servei de proximitat. Es poden fer les coses o es poden fer bé. Roigsat, des de fa 50 anys, el teu servei tècnic de calderes i aires condicionats. Informa-te'n a roigsat.com.
1: Desperta't.
2: Ara i aquí, escolta el millor de casa nostra.

0: les 23 del 10 de setembre, a les 6 de la tarda del dia 11, especial Diada, només a Ràdio Vila-sacra.
1: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
2: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
3: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
1: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Et ve de gust un remenat d'escudella amb sardines en escabeig?
1: No.
0: I un parell d'ous dins un got de vi?
1: No.
0: Què tal uns canelons de carn trossejats en una sarsuela de marisc?
1: No.
0: Cada cosa alhora, no?
1: I és clar.
0: Doncs amb la música passa igual. No et mengis qualsevol cosa, no sigui que t'indigís el cervell.
2: Què prendran els senyors?
1: Barreges musicals intel·ligents. Gràcies.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Me llamo José Almansa. Buscaba un pueblo para vivir. Fue ver a su gente abierta, un loa muy especial, carácter y servicial, siempre atenta y servicial. Con ellos, con gente para sentar mi vida y hogar en este hermoso lugar.
4: Infants, joves, grans i més grans, tothom pot enviar els seus missatges. El 107 FM, ara i sempre, la teva veu.

0: Hola, Sílvia.
1: Què fas aquest cap de setmana?
0: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.
2: Perquè t'interessa escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix. I el periodisme construeix.
3: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: Renfe reforçarà el servei de Rodalies durant la diada amb 25.000 places addicionals per facilitar els desplaçaments cap als principals actes convocats a Barcelona, Girona i les Terres de l'Ebre. Es reforça, doncs, els trens de la R2, la R1 i la R4 i els regionals de la R11 de Barcelona a Portbou i la R16 entre Barcelona i Tortosa. També durant la jornada es mantindrà l'oferta habitual de servei d'autobusos interurbans. Tot i això, les empreses operadores disposaran de personal i vehicles de reserva preparats per activar reforços si les necessitats de mobilitat així ho requereixen. Per la seva banda, Ferrocarrils de la Generalitat reforçarà principalment el servei de trens a les línies metropolitanes. A més, es reforçarà el servei entre Barcelona i Manresa i entre Barcelona i Igualada, amb trens que doblaran la seva capacitat.
1: Diada Nacional de Catalunya, sensacional! A Ràdio